0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes. Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

slow. Gone down the old man with a transistor radio.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no?
3: Funky Trucks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Fins demà.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els clos i les
2: comas. Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: ¿Está aquí?
7: Claro que está aquí. Estará en el...

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i l'escoma.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
7: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
8: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Me estás enseñando a aullar, a apretar fuerte los dientes.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
1: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
4: ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: ¡Recargar!
7: ¡Torpedo!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es esto?
11: Funky Tracks Radio.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
1: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
1: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Different. Fent hits cada setmana quan em gento amb els nens. Si no ho entens, jo no poso límits, sempre ho fem intents. Pensava que era...
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Premià 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i les comas.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Com sempre amb l'Assumpta Vitòria,

0: parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira hi podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
2: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
0: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. La capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3, ¿vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre i la tierra.

0: del Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades, i ningú recordava, ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques, i Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses. Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver, i el Joan Capdevila, que és àudit del principi, encara que ell no era l'àudio que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arreu d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatre, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, uns moments molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, i a més a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies en aquestes cançons doncs podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenen concerts amb Sau. I aleshores, doncs, el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats, perquè fins ara tots els cantos que hem estat en un ple, i és fantàstica la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó, la gent les canta, i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un guia, perquè hi ha unes dies que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era l'enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació pel vinil, perquè es diuen del valor de les cançons i tal, no? Però si, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira... Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantor surt en Quim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi, és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Jonathan és un dels convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam engegar amb aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir, està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista... És un home que ara que no l'haig de descobrir. Un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez... i el Joan, que som gent que hem viscut moltes coses. Però al fi i al cap, la vida tu no l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, a començament de Sau, moments que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la segona, com que s'ha de mort del Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el deprimit que corria per totes les cançons...

0: Sí, Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les tallades, abans de fer el primer disc. Abans de fer el primer disc. Hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo vaig veure tant i ens va explicar que, diu, que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia fer-me la porta. És que la culpa no... Ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat... Ens va fer tanta gràcia que vam dir que hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs va haver-hi un joc, perquè aquestes frases...
0: Sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàveu col·locant, sí, sí, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons. Ai, gravar, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven,
0: oh,
1: de amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que, per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que les hem... ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't. Hi
1: va haver una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la girem a la baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després va, sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes, de saber quina cançó és, però no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm.
1: Però és això, ho fèiem moltes vegades, o referències de lletres, referències de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. Això ho feia molt. I era brutal.
1: I agradava molt jugar amb aquestes coses. I, si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves. La setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt i realment hi ha moments increïbles. Molt, penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments que una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quirenic. Mira, que un poc
0: dies d'algú. Ah, hosti. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a Santa Llengua...
0: Sí, boni... bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això l'ha dit, és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix... No sé. La gent, doncs, apareix... Hi ha una cançó que és un viatge llarg. Aleshores, doncs, apareixen diferents cançons, aquest concepte, i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història. Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar... Perquè
1: perdona, no te l'ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, doncs m'havia comprat un... Vaig comprar el San Carlos Club del Cínic.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... No recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara molt, anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya...
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya, que estan molt, són molt turístics. Aquells.
0: Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, o el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi era un lloc màgic, que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les pedres d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intentant ser molt seriós i rigorós treballant, no? Com gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, no pots, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: Tinc un cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico,
0: deixaràs. Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan, no quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I la persona, hi ha la Ivet, Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu.
0: Apa.
1: I ahir, per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós. Que es dirà Via Morangio, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau!
1: I això ho podrà, la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o als concerts, i sobretot en botigues especialitzades també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el vi, que són del Montsant.
0: I ahir, doncs,
1: vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home.
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: es deu de recordar. Bueno, de l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies, aquella època, això era l'època del Quina Nit,
0: no? Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs que, amb un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar i van davant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separa el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles sí, van apartar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, de la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I vien unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van posar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: van anar per darrere i hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: És des de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, que fort!
1: Veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè elles estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim va deixar de tocar, va dir, sí, i clar, en Carles i això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa, hòstia. I ens trobem amb dues iaies allà.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió...
1: Que
0: bo, no m'estranya.
1: És que va ser super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però, clar, els seus dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una anècdota molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin quin plat representaria més sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa.
0: Sí.
1: Hi ha molt gran de Barcelona que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke on hi va venir la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres ens anava bé perquè anàvem allà i ningú ens coneixia. I podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores allà havíem estat... Hem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entra en un fondí estofat, diguem-ne, que del cuina japonesa, que es diu sukiyaki.
0: Uh-huh.
1: No? I feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i mira, coses molt caldes.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem... Aquest plat ara mateix et podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
1: Gràcies.
0: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira. El 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol al Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i així, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Està bé, un gran plaer, i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: Hola, sóc el Marc Ribas i no us perdeu La Caixa Tonta. És brutal.
1: El racó de Toni Rovira.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds. La cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure, aquí queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mag que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quant de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament. Aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet,
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem extendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu. Vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé, ja
1: és que
0: saps,
1: no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
0: Res.
2: Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs, un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant per una nit o dos.
0: És que de veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
2: Mare meva. Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Albert Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
0: Senyor...
3: Sí, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán,
1: És l'imitador, és l'imitador.
0: Sí. Home, l'imitador, el senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera. I ya está, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: Toñita,
1: saluda. A los amigos de la radio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Estoy
0: madre mía, Toñita.
4: Sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa. De
1: Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: Yo vengo de Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà mai.
0: Por favor,
1: no
0: que no es mori mai.
1: Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Va, que se te va
5: l'autobús. Que
0: se va l'autobús.
5: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como ¡ay! Todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta
2: mira,
1: gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona.
2: No sé per què.
1: Escolta, quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Cada dia, més i més.
0: Estàs molt bestia, Mare meva.
2: Preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on pueden ver este programa, en sèrio.
0: Però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, ¿dónde lo dan? Saps? O
0: exacte.
2: O sigui, està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: ara ens poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira, amb el cubilet i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any, a l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo!
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: És que ha despertat ara.
2: Sí, però
0: és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo!
2: Hombre, el cubilete,
0: que xulo.
2: Claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui,
0: no pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí, el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les elles
0: depilades. Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Aquest sempre ha de depilar-me en directe.
1: En directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà, la
0: Xaro? Jo la compro.
6: Com vulgui, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot a dalt a baix ja.
0: No, ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
6: A un metre, 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para.
1: Avui ja,
0: no
1: ja
0: para.
1: Has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes a l'amor i no a la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm.
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: unes bones panties. Paqui, ¿a que sí? Unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso en los tacones.
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría
7: sí,
0: muy bien.
7: Sí.
0: Hombre.
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, doncs cadascú que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Que sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: Quiéreme como se quiere por

0: Ole, què sembla?
1: Bravo, bravíssimo!
2: Sonríe, va, una risa, tía, contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Mare meva.
0: Com veus, Joan, en aquí sempre i queda alegria, tu, ai, i tanco les portes.
1: Sí. Broche d'oro.
0: I llavors els torno a les gemeles. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
0: perquè
1: exacte.
0: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar, encendre i apagar totes
1: no
0: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa, entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
0: felices,
1: per allà,
0: elles.
1: Clar que sí. Estan a
0: continua
1: casa seva.
0: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
0: Aquí la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que faci la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
0: No,
1: i...
0: descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
0: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
0: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
0: Encara en queda temps.
1: Encara
0: però,
1: queda vaja, temps,
0: dit,
1: per fer.
0: 5 minuts, Toni, no, 5 ja minuts, està. Ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res, escolta. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
0: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: Som una espurna de llum.
5: La Caixa Tonta.
4: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
6: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
4: Una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
4: Va, la...
1: Un satèl·lit orbitant.
4: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
4: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'està sempre...
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
4: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
4: Més feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
4: Que deixar-me vèncer, que la mort tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
4: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
4: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: El foc acordat entre Israel i Hezbollah, a més, també contradiu l'acord de pau signat aquesta setmana entre els Estats Units i l'Iran. I en política nacional, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals, en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el seu projecte. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord província a província, una solució podrien ser les primàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana que, sense cap mena de dubte, aquí a Catalunya les temperatures tornaran a ser les principals protagonistes, sobretot demà diumenge, amb uns valors que arribarem als 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i també de la franja de Ponent. Però abans, aquest dissabte, a aquestes hores del matí, tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí que serà assolellat, amb núvols més compactes, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i amb l'arribada d'aquesta pols en suspensió provinent del continent africà, que ens deixa aquest cel molt més terrós. A la tarda, aquests núvols més compactes faran acte de presència, sobretot a les Terres de l'Ebre, amb la possibilitat d'algun ruixat, sobretot a la zona dels ports. I temperatures, com diem, que es mantindran càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
0: Seguim amb mobilitat. 267.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant la jornada i entre les 12 del migdia i les 8 del vespre en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins avui a les 3 de la tarda. Parlem també de cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. En bàsquet, avui a partir de les 8, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Amadeu, saps que jo vaig anar a les colònies d'Arsègal fa molts, molts anys, quan era bastant més jove, cara.
6: De debò?
5: Sí, sí. Tocava l'acordió cromàtic i vaig anar a passar una setmana allà dalt.
6: I ves per on? Avui és el tema central del programa.
5: Sí, sí, em fa bastanta il·lusió, la veritat.
6: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el vostre altaveu de la cultura popular i de l'associacionisme que ens arriba per les hores i per la xarxa.
5: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui és divendres 19 de juny de 2026, diada de Sant Romuald i també dels Sants Gervasi i Protasi. I atenció, perquè estem de celebració, arribem al programa número 850 de l'etapa digital i el 2639 de la nostra llarga història.
6: Una xifra realment imponent, Laia. I per celebrar-ho, recordeu que teniu tots els nostres continguts disponibles a festafesta.cat i aquest cap de setmana de juny ve carregat de festa. Estem de festa major a Badia del Vallès i també celebrarem la festa Sant Patllari Camprodon i estem de festa a Llívia. Cites imprescindibles per omplir l'agenda.
5: I pel que fa al menú del programa d'avui, el nostre reportatge central ens porta fins a l'Alt Urgell per celebrar un aniversari molt especial. Són els 25 anys de les colònies d'Arsègal per a joves intèrprets de folk.
6: 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, que comencen ara mateix. Ens acompanyeu?
5: Som-hi, comença el Festa Festa.
7: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Ja ho veieu, la cultura popular no s'atura i nosaltres tampoc.
1: I saludem també els qui ens seguiu per Apple Podcast, Spotify i Overcast i tota la xarxa d'emissores locals que ens fan de crossa cada setmana. Avui, a l'apartat de les seccions, tindrem l'actualitat del Tornaveu, el baròmetre casteller, les dites i refranys, la devocioteca, els cants de taverna i el fons Amades.
0: Però abans anem fins al Pirineu. El reportatge d'aquesta setmana analitza el llegat i l'energia de les colònies a Arsèguel per a joves intèrprets folk, que enguany bufen 25 espelmes, formant noves generacions de músics d'arrel.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica

0: El panorama de la música d'arrel, els Pirineus i tots els països catalans es prepara per viure una celebració molt especial. Les colònies de joves de música folk dels Pirineus compleixen 25 anys. Una fita històrica que demostra la vigència i la salut de la nostra música tradicional quan es posa en mans de les noves generacions. El que va començar com una trobada de 3 dies s'ha convertit amb el pas de l'últim quart de segle en una autèntica pedrera de músics i en un espai imprescindible de convivència, aprenentatge i preservació cultural. Aquest èxit no es pot entendre sense l'impuls de l'Escola Folk del Pirineu, els Cellers d'Arsègol, un projecte clau gestionat per l'Associació Cultural TRAM, que ha descentralitzat l'ensenyament musical. A través d'altres branques, com el Folk a l'Escola, que apropa els instruments tradicionals a una vintena de pobles de l'Urgell, el Berguedà, la Cerdanya o els Pallars, l'Escola ha teixit una xarxa formativa única durant tot l'any, que culmina l'experiència de les colònies d'estiu. Amb el naixement d'aquestes colònies i el paraigua pedagògic de l'Escola Folk, es va crear una comunitat viva on joves de Catalunya, de les Illes, del País Valencià, Andorra i Occitània es troben per aprendre partitures, compartir vivències i crear una gran orquestra folk. Avui, molts dels músics que lideren les formacions de referència del país han passat per les seves aules a Arsègol, a Barcelona o per les estades de la Cerdanya. La cultura popular, per tant, es manté viva gràcies a una base jove que fa créixer la tradició des de la frescor, el rigor i la innovació. Amb motiu d'aquest 25è aniversari, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte al llarg dels anys i què suposa per al col·lectiu. Com ha evolucionat des de la primera edició, quina empremta deixa en els joves que hi participen i de quina manera l'Escola Folk del Pirineu i les seves colònies asseguren també el futur de la nostra música d'arrel. És per això que hem parlat amb Isidre Pelaez Dolcet, director de l'Escola Folk del Pirineu, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest aniversari i els reptes de futur d'una proposta que manté bategant el cor musical dels Pirineus. Per entendre l'energia de les colònies d'avui, hem de viatjar 25 anys enrere.
1: La idea de crear les colònies va néixer, de fet, un any abans. Ara celebrarem els 25 anys. Un any abans, això va ser el 2001, amb motiu de que la trobada se celebrava ja durant 3 dies amb un embalat plantat aquí a un camp del costat de l'església, vam organitzar un concert dels joves que viuen aquests pobles que havien rebut classes tant dels nostres tallers com d'altres activitats musicals, i alguns, vull dir, anaven tocant i tenien un bon repertori de música tradicional. Amb això, el que vam fer va ser recollir-los, reunir-los a l'escenari de l'embalat i fer un, seguint el seu repertori, fer un programa de concert. Al veure-ho, nosaltres uns quants, jo mateix, la Cati Plana, la Georgina Fàbregas, la Martina Lambrex i algun més, que doncs, serien professors de les colònies, vam pensar, hauríem de fer alguna cosa de cara a l'any que ve.
0: Si parlem de la música folk actual, és impossible no trobar-hi la petjada de l'escola i d'aquestes colònies. Molts dels adolescents que un dia van arribar aquí amb un acordió diatònic o un violí sota el braç, avui són els mestres i músics de referència que omplen escenaris de tot el país.
1: El fet de veure aquests primers alumnes dedicant-se a la música, alguns formant part ja del relleu generacional de la música tradicional, ens omple, bueno, d'orgull, de satisfacció, i estem molt contents. Contents i contents d'haver ajudat des del que nosaltres podíem haver-los ajudat en aquest creixement en la música. Ells ens expressen, alguns expressen. Jo m'he dedicat a la música gràcies a haver vingut a les colònies. Bé, sempre he pensat que quan diuen d'aquesta manera radical, ho diuen d'aquesta manera radical, penso que és la seva manera d'agrair-nos a la feina feta. Sí que és veritat que en alguns casos també, alguns que venien d'altres escoles musicals i descobrien la música tradicional a partir de les colònies, i veure que estaven amb molta gent, amb molts companys fent-ho, els van fer canviar o adonar-se que hi havia un tipus de música que s'ho passaven bé, i alguns han tirat per aquí gràcies a això. El que em demaneu de què ha canviat el perfil dels joves, jo crec que en general hem de de dir que ha canviat, evidentment, com l'època. Totes les maquinetes que tenen no hi eren, no hi eren dels músics aquests que estem parlant dels anys 2010 i 2008 i 2007. És una altra manera de ser, però el que no ha canviat, ni crec que no canviarà mai, és aquell jove músic que, i això ho notes el primer dia a veure, aquell jove músic que té un interès per la música i per tocar i per tocar i per conèixer i descobrir, impressionant.
0: El dia a dia de les colònies és una barreja entre la formació musical, amb grans músics de renom, i alhora activitats de cohesió pròpia d'unes colònies d'estiu per a joves.
1: Un dia a dia a les colònies és molt de treball musical per seccions. Per exemple, havent esmorzat, es planteja quin o quins temes del concert s'assajaran aquell dia. Fan una escolta amb algunes instruccions dels professors i després se'n van cadascú al seu lloc amb el seu coordinador de secció a treballar aquells temes. Bé, això ho van fent durant tot el dia, fan diversos assajos de grup, que li diem, o de secció, sempre alternats amb activitats no musicals. Amb això comptem amb un equip de monitors de lleure important que juguen o piscina, o riu, o van d'excursió, o hi ha una activitat paral·lela a la música, que és el d'escenografia amb la professora de plàstica, i que han d'anar creant l'escenografia que s'ha de fixar, s'ha de plantar a l'escenari del dia del concert durant la trobada d'acordonistes del Pirineu. I abans d'acabar el dia, abans de sopar, el que fan és reunir-se en format orquestra. Totes aquestes seccions que han estat treballant aïllades s'ajunten sota les ordres d'un director d'orquestra i es va embastant cada tema, que es va embastant de mica en mica. Això seria la mitjana de feina d'un dia. Evidentment, cada dia hi ha coses extres. Per exemple, hi ha uns dies dedicats a aprendre danses, hi ve un professor de danses, i l'hora de tots els nens, de tots els joves que venen, es formen dos orquestres que es dedicaran a fer també el ball el dia de la trobada. Això seria un treball, un dia de treball normal seria això.
0: Arribar a la xifra de 25 anys no és fàcil. Darrere de cada edició hi ha mesos de coordinació, recerca de finançament, selecció de professorat, logística i un esforç monumental a la rereguarda que fa possible aquestes colònies cada estiu.
1: El camí ha estat llarg d'aquests 25 anys, però hem mantingut des de les primeres colònies, la primera edició, la segona, uns trets característics que no hem volgut canviar. Vam partir sense tenir punts de referència d'unes colònies, i menys unes colònies de música tradicional, i ens ho vam inventar tot. I hi ha uns trets que són... és molt important per nosaltres que convisquin jovenets de 7 anys fins a joves de 18. Els petits veuen i s'emmirallen amb els grans que toquen, generalment toquen millor, i els grans ajuden sense haver... nosaltres no és una instrucció que haguem donat mai. Ells mateixos, els grans, ajuden els petits. Això ho hem volgut mantenir, tot i que a vegades hi havia veus que deien: per què no els separeu per edats? No. A l'hora de fer la música ens és molt satisfactori fer-ho d'aquesta manera, i els jocs, l'equip de monitors, ells ja saben quants els han de separar, amb quines coses han d'anar tots junts. Una altra característica important de les colònies és que vam decidir, ens ho vam posar més difícil, no de dir: bé, aquest any és l'any i celebrarem allò i anar de fotocòpies, sinó de literatura musical ja feta, sinó que vam decidir que cada any nosaltres escriuríem un concert dedicat a una temàtica diferent cada any. Que hem fet la manera més senzilla de mostrar músiques diverses del món, doncs ha estat fent suites molt especialitzades en música de llocs concrets, no? Vull dir que hem anat des del Brasil fins a Occitània, o per parlar d'Egipte, doncs vam fer la suite dels grans rius del món i, per tant, havia de sortir el Nil. És a dir, hem anat canviant, això porta una feina important. A dins l'equip de l'escola hi ha uns orquestradors i s'orquestra sempre pensant en els diferents nivells tècnics dels nostres alumnes, dels alumnes que venen. Jo crec que aquesta fórmula no cal canviar-la, és el que pensem, perquè és com un grup de música que el que està fent és un disc cada any diferent, però el grup segueix sent el mateix. En aquest cas, el grup, vull dir, tots aquests joves que venen cada any, però que cada any canvien de música. I és una manera d'ensenyar-los també músiques que es fan a altres punts del món. I també, ja ho vaig repetint diverses vegades, l'equip de monitors que treballa en paral·lel amb nosaltres sobre la temàtica escollida a l'any, ells també creen un joc que té a veure amb el que hem decidit fer. I una tercera característica és important, és de poder haver pogut mantenir el concert dins del Festival de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu. És un lloc on hi ha molta gent i pels joves que venen a tocar és important que ho coneguin. Pernocten molts d'ells, ja estan per aquí acampats, vull dir, i creen un clima a la nit anterior de molta joventut aquí posada.
0: Les colònies celebren els 25 anys en un moment dolç. I és que la música d'arrel catalana viu un moment d'auge i de popularitat. Diversos grups i artistes han aconseguit connectar una estètica sonora tradicional amb la música actual, reinventant el gènere i atraient un públic molt més jove i ampli cap a festivals, cap a places i amb llistes d'èxits.
1: Bé, aquest moment en què la música tradicional sembla que més que de moda, vull dir, és més visible, ho estem veient de manera satisfactòria. Vull dir que, a més, és un camí que l'he anat vivint des del primer, en el nostre cas, no per les colònies, sinó per la creació del Festival Tradicionaris, en la que el primer any érem quatre grups, i amb els anys això ha anat canviant fins a haver una quantitat de grups impressionant, i, a més, amb un nivell tècnic molt important. Ho estem vivint contents. Ara bé, pot estar de moda, com dieu, però penseu que sempre serà un sector o una part de la música minoritària al voltant o en comparació amb el que els canals de difusió bombardegen cada dia. Vull dir que hi ha altres músiques també minoritàries i que seguiran vivint i no moriran, eh? Però vull dir que sigui de moda o no, per nosaltres, per la feina, per la feina de lo que és l'estada d'estiu, el curs d'estiu, les colònies, ens és igual, perquè no variarem gairebé en res. L'invent per nosaltres és crear el poder, la novetat, si de cas estarà amb quin tipus de tema destinarem aquell any per escriure un nou concert, a quins músics convidarem. Hi ha molta gent, pensem que hem de visitar Portugal, hem de visitar molts països, molts, el Quebec, etc. No ens fa canviar res una cosa a l'altra.
0: Moltes gràcies, Isidre Pelaez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim amb el programa.
2: Festa Festa!
0: Una tasca la d'Arsega, l'Amadeu, que és vital per la continuïtat del nostre folk. I parlant de noves sonoritats, escoltem una proposta agosarada. El remix de La presó de Lleida a càrrec de Ros, Lluís Peixoto i Joana d'Arc.

0: Una revisió fascinant d'un clàssic. I ara és el moment de saber què passa a les nostres entitats. Connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tres formacions musicals de gran qualitat i reconeixement social seran la banda sonora del 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya. La Sala Pau Casals, a l'Auditori de Barcelona, el diumenge 28 de juny, a partir de les 6, serà l'escenari on la Unió Filarmònica del Prat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Empostina interpretaran un repertori internacional divers i curat. Malgrat la llarga i intensa trajectòria de dues de les bandes, tocar a l'auditori és una fita emocionant per qualsevol. Així ho explica Joan Canyagaral, el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, entitat organitzadora.
4: Totes les bandes de la federació puguin passar per un lloc tan emblemàtic com és l'Auditori Barcelona. Claro, això té uns costos i si no és per mitjà de la federació, pues és una miqueta difícil que una banda pugui per si sola anar allí i actuar.
3: El festival, que enguany complirà un quart de segle, no és l'únic que ho farà. També celebra els 25 anys la Unió Filarmònica del Prat. Les altres dues bandes també estan d'aniversari. La Lira Empostina ha arribat al seu 110è aniversari i la banda de Benissanet, guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi, compleix 125 anys. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per emprendre un viatge simfònic i alhora celebrar la tradició bandística del nostre país. Si, en canvi, busqueu un concert que recorri l'univers de l'espectacle de varietats, el coplet i el cabaret, també estareu de sort. La 24a edició del Concert del Castell, el pròxim 3 de juliol a Cerdanyola del Vallès, servirà per reivindicar uns gèneres que van marcar els orígens del teatre musical modern, combinant música, humor, dansa i entreteniment. Es tracta, doncs, d'un concert inèdit, innovador i emocionant que tindrà lloc als jardins del Castell de Sant Marçal. En el concert, conduït per la drag queen cerdanyolenca Petita Queen, els assistents podran trobar cançons nacionals i internacionals cèlebres, però també han de preparar-se per entrar en un terreny potser poc conegut pel gran públic. Ho detalla Raül Lacilla, el director de la banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès, l'encarregada d'interpretar el repertori.
5: També ens agrada fer una tasca una mica més pedagògica de donar a conèixer, però mirant d'equilibrar molt bé el percentatge de música coneguda i desconeguda. Tot un concert de música desconeguda penso que no triomfaria gaire i tot un programa de clichés, coses massa conegudes, tampoc per nosaltres té massa interès. Es tracta d'equilibrar-ho.
3: La selecció musical ha estat fruit d'un intens treball de recerca i que ha volgut potenciar música escrita per dones compositores i peces menys habituals que l'organització ha volgut recuperar per la seva qualitat artística. Siguin les bandes simfòniques o els coplets, la cultura popular encita el ritme de la música.
6: Moltes gràcies, Emma, per portar-nos l'actualitat una setmana més. I de la informació associativa passem a la força de les pinyes, dels folres i de les manilles. Vinga, volem saber com es presenta el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Baix Montseny, nova colla de 7.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. En la cama de 9, les joves de Valls i els borinots de Sants han sumat el 4 de 9 a Valls. En la gama de 8, els cavalluts de Sabadell, els marrecs de Sal han fet el 7 de 8. Els golsacs de Sant Cugat han posat de sostre el 3 de 8. Portagassos de Vilanova ha completat el 3 de 8 i ha estrenat el 4 de 8. Els grocs de Castelldefels han revalidat el 4 de 8, sostre de la colla, i la jove Sitges també ha fet el 4 de 8 i ha sumat el 7 de 7. Els xiquets de Tarragona, la jove de Barcelona i els cargolins d'Esplugues han presentat el 2 de 7, mentre que els castellers de Cerdanyola han sorprès coronant el 2 de 7, que no feien des del 2018. En la gama de 7, els escaldat de Caldes han estrenat un matiner 5 de 7. Els escardats de l'Eixample han fet per primer cop el 7 de 7 i els guillets de la Selva han revalidat el 3 de 7. Per la seva banda, la colla castellera de Baix Montseny, estrenada el 2023, ha fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors d'un dels trofeus del baròmetre casteller. En la gama de 6, els castellers de Tortosa han presentat el 4-6 amb l'agulla, els manyacs de Parets han encetat el caseller amb 3 castells de 6 i els maduixots de l'Almaresme han afegit un 3 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, esperem la setmana que ve i estarem molt atents a les places aquest cap de setmana. Seguim ara amb veus de dona i aroma de mar. Des de les illes ens arriben les pitxorines amb la Dama de Mallorca.

0: Preciosa la veu de les pitxorines, moltes gràcies. I ara reprenem el contacte amb el món de les parèmies. Víctor Pàmies, el nostre expert en paremiologia, ens porta avui una lliçó de prudència marinera o vital.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren. Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s'aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixi amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s'alenteixin els fets i pot resultar contraproduent. I quan les coses s'aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo. Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions. A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Un consell que ens serveix per tota la vida, aquest del refrany d'aquesta setmana. I per no perdre el ritme, anem amb un grup que mai falla, Trèvol i el seu Folk and Roll.

0: Energia pura la dels Trèvol, gràcies per la vostra música.
1: Festa, festa!
0: Entrem ara a la recta final amb la mirada posada en el món de les creences i de la religiositat popular. Benvingut, Joan Arimany. Avui a la Devocioteca parlarem d'un element molt visual de la nostra fe popular, els exvots.
2: Fes ta festa.
3: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
4: La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada entre la sorpresa i certa repulsió a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d'estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d'altres objectes de diversa tipologia. Alguna persona els ha ofert, en gest d'agraïment, vers la Mare de Déu, la santa o el sant titular d'aquell temple per un favor rebut. El gest de lliurar un present a un personatge sagrat, després d'haver rebut un ajut extraordinari, va existir en les diferents èpoques, grups culturals i comunitats de fidels. Així, la presència d'aquests objectes és un indici clar de l'efectivitat de la seva capacitat miraculosa. El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta la connotació agraïda de la definició exvot, do ofert a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en recordança d'un benefici rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. I en consonància amb el gest, en alguna ocasió també s'ha utilitzat el mot presentalla, que en la mateixa obra es defineix com ofrena feta a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en acció de gràcies. Aquest sentiment de gratitud és destacat per tots els estudiosos dels exvots, especialment Joan Amades, que examinava aquesta actitud d'altres i les comparava amb algunes de semblants. L'exvot nostre, tal com avui el coneixem, té les característiques pròpies de l'ofrena cristiana que cal fer precisament un cop obtinguda la gràcia perseguida. Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep Vila passava llista. Al costat dels ciris i les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut. Cames, braços, ulls, orelles, cabelleres, objectes personals lligats amb la gràcia rebuda, bastons de caminar, crosses, aparells ortopèdics, bosses d'infants, gorres militars, roba de casament. Més endavant, el mateix autor esmentava els petits retaulons toscament pintats damunt fusta que amb un marcat accent realista narraven un miracle, la tornada aventurosa d'una guerra, el guariment d'una malaltia, un part difícil, la sortida d'un tràngol a la feina. I no s'oblida dels exvots metàl·lics, als quals dedica el seu estudi, que qualifica com a més difícils de veure i admirar, ja que encara que la majoria són fets d'encuny, elaborats en sèrie, s'han perdut o dispersat per la seva mida, majoritàriament uns 10 centímetres. Per resoldre finalment que, avui dia, algunes fotografies, retrats de grup, dibuixos i postals, amb una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de forma clàssica. Sigui del tipus que sigui, els exvots són testimonis reals de la fe en l'ajuda divina, vingui d'un sant, santa o advocació mariana, que encara existeix i es pregona.
5: Moltes gràcies, Joan Arimany, per descobrir-nos aquests tresors de la nostra història, aquests tresors populars. I de l'església o l'ermita, ens n'anem ara directes a la taverna. Amb en Francesc Sánchez Carcassés. Són els cants de taverna.
2: Festa, festa.
1: Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
6: Amb l'arribada de l'estiu, les veus marineres tenen ganes de cantar les noves i les velles cançons del repertori de taverna i cants populars. D'un temps ençà és difícil de trobar una celebració, activitat lúdica o festa major que no programi una escollida cantada d'havaneres. A les comarques gironines i sobretot a la costa, arran de mar, s'organitzen les cantades de gran tradició, com les de Calella, l'Escala, Platja d'Aro, Pals, l'Estartit, Sant Antoni i Palamós, entre moltes altres. Però és per on que, per començar el mes de juliol, cada primer dijous d'aquest mes, la Fundació Foment n'ha començat una de nova a la mateixa plaça de Catalunya de la ciutat de Girona. El Foment és una entitat sense ànim de lucre creada per la voluntat de fomentar la llengua, la cultura i la gastronomia catalana. Això vol dir que, lògicament, totes les cançons que s'interpreten són en català. Havaneres i cançons populars que en aquesta segona edició, el 2 de juliol, cantaran els grups Son de l'Havana, Arjau i Les Anxovetes. La cantada oferirà, doncs, una vetllada que combinarà música i gastronomia en un espai on el decorat de fons natural serà la imatge de la catedral i Sant Fèlix. Després d'una primera edició celebrada el 2025 amb més d'un miler d'assistents, la proposta vol consolidar-se com un esdeveniment de referència en el calendari estival gironí. Avui els hi proposarem d'escoltar la cançó de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, també coneguda com Tornada a Menorca. Curiosament, és un enregistrament en directe de dos dels grups d'aquesta cantada, Les Anxovetes i l'Arjau, que es fusionen amb un sol grup. Una interpretació ben curiosa.

0: Hem escoltat de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, Tornada a Menorca, una interpretació conjunta de les Anxovetes i el grup Arxau.
1: Moltes gràcies, Francesc. Ens ha agafat set de bona música. I acabem ara la ronda de col·laboradors amb l'Antoni Serés, que ens apropa al Fons Amades. Avui per parlar-nos de festes i costums dia a dia. El calendari de la cultura tradicional viva, segons Joan Amades.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Festes i costums dia a dia, calendari de la cultura tradicional viva segons Joan Amades, és el títol amb què setmanalment el diari Avui, l'any 1992, oferia un quadernet de 16 pàgines com a suplement als lectors. El col·leccionable de 52 números anava presentat d'un estoig de cartró amb il·lustracions populars com el Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus o, entre altres imatges, una reproducció de la Fera Malvada. El projecte de Premsa Catalana Societat Anònima va ser una adaptació reduïdíssima dels 5 volums del costumari català de Joan Amades amb fascicles duta a terme per Josep Lorman Roig, amb l'assessorament del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular de Catalunya. A més, la proposta oferia informació d'actes locals recopilada per la Fundació de Serveis de Cultura Popular en l'obra Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és que el bon resultat del fons de l'empresa sens dubte va contribuir a fer conèixer la compilació de tradicions populars del cicle anual del calendari català realitzada pel folclorista. Aquí, com a mostra, un primer fragment. La canícula és el període de 4 a 6 setmanes que va des de finals de juliol fins a finals d'agost, durant el qual sol fer molta calor. Hom creu que comença per Santa Margarida, 20 de juliol, i que acaba per Sant Bernat de Claravall, 20 d'agost. D'aquí la dita: la canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta. Els pobles clàssics van posar un lleó com a signe rector de l'espai de temps que va del 21 de juliol al 21 d'agost, basant-se en una llegenda. Avui apareix al cel un lleó fet d'estels que empaita furiosament el sol amb el propòsit de devorar-lo. El sol, per tal de defensar-se i evitar que s'acosti, redobla l'ardència del seu raig. El temps canicular és molt apropiat per a fer pronòstics i profecies i per a estudiar i iniciar-se en les arts del cel. La tradició parla de dues menes de pronòstics: els freds, que es fan el dia de Reis i per la conversió de Sant Pau, 6 i 25 de gener, i els calents, que es fan durant la canícula. I per completar l'exemple, un altre resum al voltant de creences on es fa saber que la canícula era un bon moment per fer receptes i provar remeis. Si donaven bon resultat, tot i la malignitat que hom suposa aquest període, és que eren prou bons. La canícula és temps de tenir les portes obertes i per tal d'impedir el pas dels lladres i malfactors, s'untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de gat negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol. Els pastors deien que durant la canícula era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. També és un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d'or i de plata. Es posaven a terra quatre fustes planes, quadrades, una mica separades, tot formant un quadre. En el forat del mig es posava un manyoc d'estopa, ben sucada amb oli i s'encén. Si la flama i el fum pugen drets, sense decantar-se mica, no hi ha res. Però si es decanten, vol dir que el tresor o la mina són cap a aquell cantó.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés. Sempre aprenem coses noves remenant el llegat de Joan Amades. I amb aquesta lliçó de cultura viva, el Festa Festa número 850 va plegant les seves veles.
6: Festa Festa!

0: Volem agrair la col·laboració de l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Sarés. Gràcies per la vostra feina i la vostra passió.
1: I com no, un reconeixement a tot l'equip que sempre, cada setmana hi ha darrere d'aquest programa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us parla, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una sardana d'aquelles que fan vibrar. Escoltem la sardana 25 anys màgics, de Lluís Alcalà, interpretada per la Cobla Mediterrània.
1: Gaudiu de les festes de Badia, de Camprodon, de Llibre i sobretot, sigueu feliços. Fins la setmana que ve.
0: Adeu.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors, a Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: esquerres no es posen d'acord, província a província, una solució podrien ser les primàries. Parlem ara també de mobilitat, i és que 267.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins avui a les 3 de la tarda. Seguim amb més mobilitat, perquè l'aeroport de Barcelona El Prat iniciar aquest estiu amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, dues més que les 59 que va arribar a oferir l'any passat i la xifra més alta de la seva història. Segons dades facilitades per AENA a l'ACN, l'oferta aquest any inclou noves connexions amb Seattle als Estats Units i Lima al Perú. Amèrica concentra més 26 de les destinacions totals internacionals, mentre que l'Àfrica n'aplega 18. Parlem també de successos, perquè el jurat ha considerat culpables per unanimitat tres de les quatre persones que es jutjava per la mort d'un home a Callús l'any 2024. El cos de la víctima va aparèixer amb signes de violència en una zona boscosa del municipi, al costat de la llera del riu, a mitjan febrer d'aquell any. I a finals d'abril els Mossos van detenir aquestes tres persones. El jurat considera que un home i una dona dels quatre jutjats són culpables d'homicidi i a un altre home se'l considera responsable d'un delicte de temptativa d'assassinat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Bon dia, sardanistes! Una setmana més, aquí, a la sintonia de Premià Mèdia, ha arribat l'hora de Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes, benvinguts a Fem Rotllana, a la sintonia de Premià Mèdia, on us enviem a casa, al lloc des d'on ens escolteu, la dosi de sardanes que necessitem cada setmana.
2: I com hem dit, ho fem a través de la sintonia de Premià Mèdia, que es troba en el punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor, i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
1: Això. Però avui, que és dijous i fem el programa en directe, hem de revelar la fórmula que fem servir per engegar les sardanes a Premià Mèdia, que no és una altra...
2: que mercat, sardanes i arròs. I avui, que fem el programa en directe, dissabte al matí a partir de les 9 és repetit, avui que és dijous, i el mercat ja està en funcionament des de ben d'hora al matí. I nosaltres... en

0: aquest punt de trobada que aixem rotllana, anem ara per les sardanes. L'arròs el tenim ja aquí dintre el microones per escalfar-lo.
1: Home, no. Està el sofregit a punt.
0: Ah, bé, però després l'escalfarem al microones.
1: I només penses en el menjar, que és una cosa que aquest home...
0: Tot,
1: això que no falti. I ara saludem el company Carles Soler, que el tenim als comandaments tècnics. Bon dia, Carles, i gràcies.
0: Bon dia. I avui, aquí a l'estudi, com diu el títol d'aquella sardana, som la Juli Guaparella, la Maite Lletjà i un servidor de vostès, Joan Vinyals. Maite, bon dia.
1: Molt bon dia, Joan. Molt bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 841 de Fem Rotllana. I el començarem tot informant que diumenge que ve, el 21 de juny, és el Dia Universal de la Sardana i com cada any es fa un manifest i es nomena una sardana unitària que es programa a totes les emissores, ballades i aplecs aquell cap de setmana.
0: Doncs sí, diumenge 21, Dia Universal de la Sardana, que també ens agradaria fos nomenada Patrimoni Immaterial per la UNESCO. Començarem, doncs, el programa d'avui llegint aquest manifest que enguany l'ha fet el meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. Endavant, Maite, amb aquest manifest del Dia Universal de la Sardana 2026.
1: Doncs sí, llegim. Avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és, alhora, música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-se de les mans i que, amb aquest gest, construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansària compta amb la cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de física aplicada a la convivència. Una ona de moviment que recorre el cercle i un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la copla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment aparentment senzill hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après sense manuals ni fórmules com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa.
0: Exacte, i continua dient, aquest any ho fem recordant Francesc Marrós en el seu 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petita Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda. Un record que, quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada coble, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Marrós i reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalanes i catalans, visca la sardana i visca Catalunya.
1: Visca Catalunya,
0: firmat
1: Joan.
0: Firmat per Tomàs Molina.
1: Aquest Tomàs Molina ha fet un escrit fantàstic.
0: I tant
1: pel
0: que sí.
1: Meu parer. Uh-huh. Ho ha explicat superbé. Uh-huh. I ho ha fet molt bé.
0: I tant que sí. Doncs perfecte. Doncs ara escoltarem aquesta sardana unitària.
1: Sí, sí. Escoltarem aquesta sardana, que és Petita ofrena, de Francesc Marrós.

0: Petita ofrena, d'en Francesc Marrós. Es va estrenar el juliol del 1966 a la plaça de Catalunya de Barcelona.
1: És dir que això és el 9 de juliol, vol dir que d'aquí res, 15 dies,
0: ja fa
1: 3 setmanes, farà 60 anys.
0: Fa aniversari, sí senyor. Sí. I l'ha interpretat la Copla Meravella i està dedicada al Pep Ventura, eh que sí?
1: Sí, sí.
0: Aquesta és la sardana unitària del Dia Universal de la Sardana d'enguany, una obra que és més...
1: El mes que ve fa 60 anys. Molt bé, doncs us informem també que a Mataró, dissabte dia 20, a les 7 de la tarda hi ha el 40è aplec de nit, amb les cobles Lluïsos, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Fa al pati del Cafè Nou de Mataró.
0: Molt bé. I també aquí a Premià fan una cursa d'estiu,
1: Doncs,
0: que coincideix aquest dia 20.
1: Ah, sí?
0: No té res que veure,
1: No té res que veure.
0: Però ara me n'han recordat.
1: Molt bé, perfecte. Doncs, te queda dit. I també informar que, comptant aquest d'avui, queden 3 programes de Fem Rotllant. El dia 2 de juliol farem l'últim.
0: Sí.
1: Heu connectat amb
0: vacances.
1: Exacte. Heu comentat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, el 95.2 de la FM del dial de la vostra receptor i també per internet, al portal web premiamedia.cat. Recordeu que si voleu fer alguna petició, marqueu el número del directe, passeu en directe, 93-752-2544. Passeu, com dèiem, en directe, parlem una mica i deixeu les vostres peticions.
0: Ah, exactament. I continuem. Atenent la petició de la nostra amiga, l'oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que ens va enviar un correu electrònic que ens deia el següent. Bon dia. De part de la Salvadora Graupera, vull dedicar la sardana La nostra identitat de Xavier Forcada a la meva neta, la Marina, pel seu sant, el dia 18 de juny. Salutacions. És avui 18.
1: Avui és Santa Marina, sí.
0: És avui, sí.
1: El sant de la filla d'un servidor, també.
0: Sí, senyor, que és la Marina. Sí. Doncs no en parlem més. Amb la interpretació de la Copla Sant Jordi, escoltem tot seguit La nostra identitat.

0: Acabem d'escoltar la sardana La nostra identitat, de Xavier Forcada i Carreras, estrenada al Prac de l'Espanya Industrial de Barcelona l'any 1994. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i l'hem dedicat a la Marina, neta de la nostra oient, la Salvadora Graupera, la Marina, que avui celebra el dia del seu sant.
1: I de la teva filla, la
0: també,
1: Marina,
0: també. Sí, sí.
1: Sí, sí. I diem que aquest dissabte a les 8 del vespre hi ha una ballada amb la principal de Banyoles. Això serà a la plaça del poble de Sant Vicenç de Montalt.
0: Exacte, aquí al Maresme.
1: Sí, senyor. I a continuació atendrem una altra petició del nostre amic oient l'Alfons Parrado, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia això.
2: Bon dia, Maite i Joan. Soc l'Alfons i avui us vull demanar que poseu la sardana Sarroncadora, de Ricard Viladesau. La vull dedicar a tots i totes les sardanistes que escoltem fent rotllana. Com sempre, us escolto pel podcast i bon programa.
1: Doncs moltes gràcies, Alfons. Gaudim d'aquesta fantàstica sardana que és Sarroncadora, d'en Ricard Viladesau, amb la cobla principal de la Bisbal.

0: Acabem d'escoltar Sarroncadora, de Ricard Viladesau i Caner, estrenada l'any 1960 a Tamariu. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal, de part de l'amic Alfons Parrado, que l'ha dedicat a tots els oients de Fem Rotllana.
1: Sí, senyor.
0: Bé, passarem a aquest oient i després us explicaré això de Sarroncadora, que
1: ens
0: segurament tu ja
1: bon
0: ho saben,
1: dia, eh?
0: Però per posar una mica més de llum, què és Sarroncadora?
1: Sí, posarem llum...
0: A la foscor de la Roncadora. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Isabel.
2: Soc Isabel.
0: Isabel, bon dia, sí.
2: Escolta, vull que poseu una sardana ben maca, antiga,
0: sí,
2: per Sant de Pere.
0: Molt bé, perfecte.
2: L'altra setmana, a lo millor ja l'haurà passat.
0: A veure, ho posaríem, sí, ho posaríem...
2: La setmana que ve.
0: Setmana que ve, que serà dia 25, perquè si no ja ens n'anem el 2 de juliol.
2: Ja haurà passat.
0: Val, doncs ho faríem
2: llavors,
0: el dia 25. Ja,
2: perquè és el 29.
0: Sí, sí, sí. Doncs
2: m'ho he estat pensant.
0: Ho faríem el dia 25.
2: Vale, doncs pues ja ho saps tu que m'agrada a mi.
0: Per ser, com més antiga, millor.
2: Sí, o sigui que aquesta que hem tocat.
0: Sí, i tant, aquesta és del 60.
2: Però això que és per Marci, quasi vam néixer.
0: I tant, aquesta...
2: Va néixer ell.
0: Sí, exacte, sí. Bueno, el 62, no, és en Pere?
2: Sí, va néixer el 62, sí.
0: Què anava a dir? Aquesta secció que fem ara d'això del magatzem i tot això, que són sardanes superantigues, et deu agradar?
2: Tot, sí que m'agraden moltíssim.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: D'acord, doncs.
2: El que no em van agradar va ser aquella altra cosa que vam fer.
0: Aquella...
2: L'última encara era bona, però les altres dues no valien res.
0: Ja, bueno.
2: Bueno, no les vaig entendre.
0: Vols dir lo dels premis preludi que ells allò, no?
2: Sí, no el vaig entendre
0: bueno,
2: res.
0: Bueno. D'acord, doncs, deixem-ho aquí.
1: Molt bé, Isabel.
0: Ho tindrem en compte, jo dic que ho tindrem en compte la setmana que ve.
2: Sí, vale.
0: Gràcies, Isabel.
1: Apa, adéu,
0: bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs dèiem que havíem acabat d'escoltar Sarroncadora. I Sarroncadora és una esquerda marina situada a la zona de Tamariu, a Palafrugell, dins la Costa Brava, que fa uns 46 metres i connecta la part alta del Cingle amb el mar. És una formació natural que s'ha creat amb el temps per efecte del mar i té una estructura bastant particular. A la part superior, l'esquerda fa 27 metres, és a dir que és considerable, de llargada, i uns 6 metres d'amplada màxima. Té forma d'embut i es va fent més estreta a mesura que es baixa cap a l'aigua. Però algunes zones són tan estretes que no s'hi pot passar, però en altres punts s'obre fins gairebé 2 metres. Jo tampoc m'hi posaria per allà dintre,
1: no,
0: eh?
1: Val més
0: tot
1: que
0: això.
1: No. Vull... Per
0: bé,
1: què?
0: Del llavi inferior fins al nivell del mar hi ha una caiguda de 17 metres. I el nom de Sarroncadora ve del verb roncar, fer un soroll fort i seguit, com un ronc. Es diu que l'esquerda fa aquest soroll quan les onades entren i surten amb força, sobretot quan el mar està mogut, que hi ha tormenta. El so sembla un ronc, i per això li han posat aquest nom, de Sarroncadora.
1: Sí, senyor.
0: Tenim molt més oients que volen passar per antena, sí.
1: Hola.
3: Hola.
0: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, Marta. Què tal?
3: Sí.
0: Estem millor avui?
3: Sí.
0: Bueno, val, d'acord, millor.
3: Escoltant aquí l'explicació de Sarroncadora.
0: Perfecte, moltes gràcies.
3: A veure, jo volia felicitar a Joan Vinyal,
0: Joan
3: Antoni Salinas,
0: sí.
3: I ja posarem els Peres, i així,
0: sí.
3: Pere Tamboleo,
0: sí.
3: El pare d'en Pere,
0: sí.
3: També Pere Tamboleo,
0: sí.
3: El Pere Alzina,
0: exacte, exacte. Sí.
3: Bueno, i tots els Joans i Peres que puguin estar escoltant. O...
0: Tots.
3: Vale?
0: Aquests són els que tens més a la vora, però tots els altres.
3: Aquests són els propers.
0: Exacte, exacte.
3: Però segur que n'hi ha més.
0: Sí, segur,
3: i,
0: sí.
3: I mira, havíem pensat als nostres amics els de la Cerdanya.
0: Ah, molt bé, molt
3: Venga.
0: Bé, perfecte. Dels nostres amics, perfecte, molt bé.
3: Vale?
1: Molt
0: doncs
1: bé, Marta.
0: Això ho posaríem la setmana que ve.
3: Perfecte, així serà al mig.
0: Exacte, haurà passat Sant Joan, però Sant Pere no. Vull dir que
1: encara
0: tindrem...
1: no. Mitja, sí,
3: exacte. Molt bé.
0: Gràcies, Marta.
1: Que vagi molt bé.
3: Adéu.
0: Gràcies, adéu. Bon dia. Bé, doncs veus, ja tenim feina per la setmana que ve. Sant Joan, haurem de portar coca, eh?
1: Sí, home.
0: Bueno, esclar,
1: és obligat.
0: Això en Joan no ha de portar
1: obligat,
0: coca.
1: La coca.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Coca i cava i tot
1: i
0: això.
1: Tot.
0: Ho farem. Quin programa sortirà.
1: Déu meu.
0: Bé, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels amics de la Sardana de Premià de Mar i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
1: I ens volen
0: sí,
1: viola.
0: Sí, exacte.
1: Bon dia.
4: Hola, bon dia, sóc la Salva.
1: Hola, senyora.
4: Bé, volia felicitar les Marines, la meva neta, en directe. Hem tocat la Sardana. I a la teva neta, a la teva filla, també.
0: La meva filla, sí. Moltes gràcies.
4: Per molts anys.
0: Gràcies.
4: Espera't, que m'acopla la ràdio. Sí, tinc una Sardana demanada pel 7 de juliol. I la tocaré la setmana que ve.
0: Pel 7 de juliol?
4: Bueno.
0: És fan al Sant. No, si vols, la podríem deixar pel dia 2, que serà l'últim.
4: Sí, no, és que el dia 2 en tinc per...
0: En tens més?
4: La setmana que ve. Aquesta ja la tinc posada per la setmana que ve, ja fa dies.
0: Sí,
4: que... O Camnaps.
0: O Camnaps, que és pel dia... Pel dia... A veure, la posarem el dia 25.
4: 25, això.
0: Ara.
4: Que fan ells l'aniversari el dia 7 de juliol. Però voldria felicitar a la meva neta Anna.
0: Sí.
4: I al meu fill Jaume, que són, fan el sant sempre pel juliol i el plegat i no els puc
0: felicitar
4: mai.
0: Ah, això sí, sí. Sí.
4: Pues mira, l'Anna Serra i en Jaume, meu fill,
0: sí.
4: La màgia de la sardana, jo li puc dir.
0: Molt bé, la màgia de la sardana.
4: Ho tocareu el dia 2?
1: El dia 2.
0: Aquesta la posarem, aquesta sí que la posarem el dia 2.
4: Sí,
0: que serà,
4: sí.
0: Que serà
4: sí.
0: Això?
1: Sí. El darrer dia.
0: Ja m'ho apunto, 2 del 7.
4: Eh?
0: I el dia 25, el 7 de juliol, celebra l'aniversari... Qui
4: la
0: són?
4: Marina i el meu fill Josep, que van deixar el mateix dia.
0: Sí, Josep, que és el 7 de juliol. Perfecte.
4: 7 de juliol, sí, la setmana...
0: I, doncs això ho posarem el 25. Sí, sí, lo de Ocam Naps ho tenia...
4: Sí.
0: Més que res per corroborar-ho. I l'altre ja ho deixem pel dia 2.
4: Sí, molt bé.
0: D'acord?
4: Bueno, i bon estiu, eh?
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Igualment.
0: Igualment.
4: Adéu.
0: Bon dia. Bé, doncs... Si volen trucar, com han fet ja aquests...
1: Sí, i tant, poden trucar quan estem esperant. I avisar que el dia 21, que això deu ser diumenge, no? A les,
0: sí. 5,
1: a les 5 de la tarda... No, a les 17, sí, ho dic bé.
0: A les 17 les 5. Les 5, sí.
1: Hi ha la Festa Major, amb la copla principal del Llobregat, però això és a la Casa Pairal de Vilassar de Mar.
0: Sí, es fa una ballada als Jardins del Pairal...
1: Molt bé.
0: ...amb la principal del Llobregat a les 5 de la tarda.
1: Fantàstico.
0: Això és diumenge, dia 21.
1: Sí, sí. I la següent sardana que escoltarem és una petició del nostre amic oient, l'Enric de Mollà, que amb la seva trucada de la setmana passada ens volia dedicar una sardana a tots els oients i amics de Fem Rotllana a Premià Mèdia. Doncs hem triat una partitura signada pel compositor tarragoní Alfred Abad. Ens presenta tot seguit la copla La Jovenívola de Sabadell. Es diu Coratge i Passió.

0: Coratge i passió, d'Alfred Abad i Gascón, estrenada a Sabadell el dia 19 de gener de l'any 2025. L'hem escoltat per la cobla Juvenívola de Sabadell. Aquesta sardana és dedicada a Esther Cibran de la colla Xaloc. L'hem dedicat a tots els nostres oients i amics que cada setmana ens reunim en aquest punt de trobada que es fem rotllana de part de l'Enric de Mollà, a qui esperem hagi agradat escoltar la sardana que hem triat.
1: Fem rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Lletjà i Joan Vinyals.
0: Doncs tenim un altre oient que vol passar per antena, Maite.
2: Doncs endavant, hola.
3: Hola, bon dia, bona hora.
0: Mira, l'Enric, t'ha agradat aquesta passió i coratge?
3: Doncs dic que l'escollida que heu fet ha sigut perfecta.
0: Ah.
3: Per tots els companys i que sí, que m'agrada molt.
0: Molt bé. Avui...
3: Digue'm.
0: No dic avui, cap on te't trobes avui?
3: Sí, ja t'he escrit abans i estic a Sant Feliu Safaja. Ai, no, a Sant Feliu.
0: M'has escrit? A Sant Feliu Safaja? Això és sobre Sant Feliu de Codines, no?
3: Sí, a Sant Quirze, sí. A Sant Feliu de Codines.
0: Ah, molt bé, molt bé. Perfecte.
3: Jo de bicicletes aquí i ara dic, mira, l'estem escoltant.
0: Sí.
3: I ha fet una bona lecció i ara dic, ostres, aquesta càmera us dedicada a mi, dic, doncs... Vols dir que has de trucar-hi?
0: Sí, home, i tant, i tant. Això que no falti. Moltes gràcies, Enric.
3: Vinga, doncs, apa, una abraçada, moltes gràcies per tot, moltes felicitats a tots els que tinguem que felicitar d'algun aniversari d'Obert i això.
0: Sí, i tant.
3: Endavant i sardana.
0: I si no, Joans i Peres, que n'hi han segurs.
3: Ah, exacte, Joan, sí, sí. Setmana que ve, setmana que ve.
0: Exacte. Moltes Escolta, felicitats. Per cert, el tanto amb la coca, eh?
3: Ah, sí. No, mira, la coca no em preocupa.
0: No? Bueno.
3: No, mira, que ara, tot i que no tiro la tradició una miqueta per terra,
0: ja.
3: Els petards són una miqueta.
0: Sí, això sí, una miqueta, sí. Ja.
3: M'agobien lleugerament.
0: Ja.
3: Però, bueno, no, la coca no. Han d'inventar... Aquests que fan la coca, la fan mal feta.
0: Ah.
3: Perquè jo sempre quan veig una persona que és alta, dic, i tu què comis?
0: Sí.
3: I amb ell es creixia per arriba, i jo no sé, jo menjo el mateix i no creixia per l'altre.
0: Sí.
3: Una coca em sembla que en lloc de creixer per arriba, creixia per l'altre.
0: Sí, exacte, sí, sí.
3: Jo que menjo me'n creixia per l'altre, i faig una panxa per l'altre que no vull veure. I si inventem una coca que volem garantitzar que creixi per arriba, tu.
0: Exacte. Que ens faci una mica més alts, oi?
2: Ja s'ha de fer una coca amb omega 3.
0: També.
2: I això.
3: No sé, no sé.
2: D'aquelles que primin.
3: Per arriba, a mi te veia per arriba, ja he anat tot. Bueno, estimat.
0: Molt bé, Enric, moltes gràcies per trucar.
3: Moltes gràcies, felicitats a tothom, i aquest cap de setmana igual apareix per alguna ballada. I algun altre dia, una altra persona pels companys i pels...
0: Molt bé.
3: Del teu programa, doncs cap problema.
0: Gràcies.
3: Moltes gràcies per la tardada d'avui.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
2: Enric, que vagi bé.
3: Apa, adéu-siau.
0: Adéu, adéu, bon dia. Doncs des de Sant Quirze Safaja, que és un poble entre, si no estic equivocat, entre Sant Feliu de Codines i Mollà.
2: N'hi ha un trosset,
0: una carretera, sí, entre Sant Feliu de Codines i Mollà.
2: Bon dia, tenim més bon oients, dia, que ens diuen parlar. Coses. Bon sí? dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Oh, Marta, què diu la Marta?
4: La Marta, doncs, vol felicitar la Marina.
0: Ah, sí.
4: Pel seu sant d'avui. En el Joan, en Joan Antoni,
0: sí.
4: En Joan Antoni i en Joan Vinyals especialment.
0: Sí.
4: I en els Peres, en Pere Vinyal, en Pere Alzina,
0: sí,
4: Pere Tamboleo fill i en Pere Tamboleo pare. I a tots els oients que ens estiguin escoltant, que us estiguin escoltant, doncs que celebrin el seu sant aquests dies.
0: Molt bé.
4: Joan i Peres,
0: sí, sí,
4: bàsicament.
0: Moltes gràcies.
4: La garantia és dedicar la sardana d'en Martí Diafont i de Neta.
0: I de Neta, molt bé.
2: Molt bé.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve, el dia 25.
4: Molt bé.
0: D'acord?
2: Molt bé, Marta.
0: Com dèiem ara amb l'Enric, el tanto amb la coca, eh?
4: Sí, no.
0: Gràcies.
4: Adéu.
0: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
0: I escolta, saps què podíem fer? Ara baixem de Sant Feliu de Codines, d'aquí on estàvem.
2: Anem més a propet.
0: A Montgat.
2: Aquí
0: mateix. Anem a Montgat,
2: sí,
0: va.
2: Senyor.
0: Què podíem
2: això
0: fer a Montgat?
2: Això serà diumenge, eh? Mm-hmm. A diumenge serà a les 7 de la tarda. És la festa major de Sant Joan. Mm-hmm. I hi ha la cobla Vila d'Olesa. I això es fa a la plaça de Sant Joan, a Montgat mateix.
0: Molt bé,
2: perfecte. Podem anar.
0: A les 7 de la tarda, diumenge.
2: Això. I escoltem... fem rotllana. Escoltem, en aquest cas, una de la una sardana de la nostra amiga oient que ens va demanar, la Maria Rosa Andreu, que volia dedicar una sardana a l'Aleix Tamboleo, un jove que diu que apareix i desapareix i espera que quan el tornem a veure ja porti cua.
0: Doncs esperem un moment a veure si...
2: Ara m'ho explicarem, això, perquè jo sí. Ara m'he quedat així. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
5: Soc el Pere Alzina de Sant Perpètua.
0: Home, Pere, què tal?
5: Doncs just acabem de connectar i he sentit la Marta Clotet.
0: Sí.
5: I donar les gràcies per així a la resta de Peres i els Joans.
0: Clar que sí. A veure, tenim el sant molt juny, Peres i Joans.
5: Clar, els bons ens van ajuntar tots a l'estiu.
0: Clar que sí, tots en una setmana, ens ho ventilen tot.
5: Correcte.
0: Molt bé.
5: Doncs ja està. Que tingueu un bon dia.
0: Doncs moltes gràcies.
5: Doncs vinga, molts records a tots.
0: I una abraçada a tots els de Santa Perpètua, que si sou una bona colla, que escolteu Fem Rotllana.
5: Aquí estem.
0: També, si ara us recordo, de fa uns, potser dues setmanes, us van felicitar l'aniversari de casament, a tu i la Sílvia.
5: Correcte, sí. La Marta també... Ho vam sentir, però...
0: Sí. No passa res. Sí. Que us recordo que ho vam fer, també.
5: Sí, sí, el 10 de juny vam fer 4 anys de casat.
0: Imagina't.
2: Olé.
0: Molt bé, Pere, doncs gràcies per trucar.
2: I que vagi molt bé el sant,
5: Gràcies, igualment.
0: Va. Una abraçada, bon dia. Doncs des de Santa Perpètua arribava aquesta trucada.
2: Va.
0: Anem-hi, Maite.
2: Fem més sardanes, com dèiem, això de que quan esperem que quan torni a aparèixer en Pere ja porti cua.
0: L'Aleix, estàvem...
2: Ah, esclar, ara entenc el parell. Ara me n'he adonat de tot. Vale.
0: Sí?
2: Sí, ara ja ho sé. I la Maria Rosa ens va demanar per l'Aleix la sardana del compositor del Molar, Amadeu Escuda, que ens presenta tot seguit la Copla Mediterrània, un somni vora el riu.

0: Un somni vora el riu, d'Amadeu Escoda i Castellví, estrenada el 3 d'agost de l'any 2024 durant el 50è aplec de Móra d'Ebre. L'hem escoltat per la Cobla Mediterrània i aquesta sardana va ser finalista del Premi La Sardana de l'any del 2024. Una gran sardana que hem dedicat a l'Aleix Tamboleo de part de la Maria Rosa Andreu. Bé, i tenim una altra ballada de sardanes, que és la Diada del Soci de Malgrat de Mar, al Parc de Can Campassol, amb la Cobla Principal de Banyoles. Això és diumenge, dia 21, a 8:15 del vespre.
1: I ara una altra petició. És de la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat. La Montserrat volia escoltar una sardana per ús propi, va dir, allò per emportar-se a la posada. Doncs la compartim també amb tots els oients de Fem Rotllana. I es tracta d'una obra del compositor premianenc, en Xavi Pinyol, que s'interpreta amb un enregistrament del dia de l'estrena, amb la Cobla Sabadell. 60 anys i seguim. 65 anys i seguim. Me'n deixava 5, eh?

0: Escolteu, ara ho diré bé.
1: Ara
0: 65 i seguim. D'en Xavi Pinyol García. Vale. L'ha tocat la Cobla Sabadell. I es va estrenar per una jubilació que va haver un dia.
1: Sí, que no sé si us ho vaig dir, que vaig jubilar jo. No recordo si ho havia dit.
0: Bueno, no t'enfadis, Joan. No.
1: És que no eren 60, jo em vaig jubilar al 65.
0: Sí, senyor. I segueix aquí.
1: Home, i tant, seguim jubilats.
0: És com les piles, aquestes homes. Aquelles piles
1: recarregables, piles recarregables. De part de la nostra oient de Vilassar, la Montserrat, que la volia dedicar a tots els oients de Fem Rotllana.
0: Sí, senyor.
1: I també, suposo que la volia dedicar també al jubilat aquest.
0: Amb un jubilat
1: aquest que va fer aquest 65. I seguim.
0: Exacte.
1: Bé, doncs res, deixem-ho aquí, que queden encara no 30 segons per les 11 del matí.
0: Sí, això ja s'acaba.
1: Per escoltar les notícies de la xarxa i ens hi tornem a posar. Gràcies, Maite, per aquesta primera hora.
0: Sí, senyor.
1: I fins la setmana que ve.
0: Sí, que la setmana que ve, Joan, em quedaré les dues hores.
1: I menjarem coca.
0: I menjarem coca i tot.
1: No marxeu gaire lluny.
0: Que encara n'hi ha més.
2: I ara sembla que sí, que ja tenim la Montserrat, de Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Almenys 5 persones han mort al Líban aquest matí en una nova onada d'atacs de l'exèrcit d'Israel aquesta nit i matinada, segons informa l'agència estatal libanesa NNA. L'ofensiva israeliana s'ha produït quan encara no feia ni migdia de l'entrada en vigor d'un alto el foc acordat per Israel i Hezbollah. Avions de guerra i drons israelians han fet diversos atacs sobre l'àrea de Nabatieh des de la mitjanit i fins a primera hora del matí, mentre l'artilleria israeliana ha bombardejat la ciutat i la seva rodalia abans de l'alba. I en política, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals, en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que

0: Tindrà una cinquantena de parades amb predomini dels productes artesans d'alimentació, però també hi haurà artesania i productes ecològics. Matilde Verdaguer, presidenta de l'entitat organitzadora Crisàlida, afirma que el motiu d'aquesta aposta per la gastronomia es deu al fet que la presència de productes fets a mà ja tenen el seu protagonisme en les fires mensuals que es fan a la nostra vila.
1: Hem volgut més donar força en el que és el menjar, però amb artesania no, perquè nosaltres, com que ja fem la fira d'artesania cada primer setmana de mes a l'altre costat de Riera, ens semblava que, no, que millor que no ens féssim mal.
0: Verdaguer destaca que els paradistes convidats estan il·lusionats, ja que solen tenir un bon índex de vendes durant aquestes dates. La fira estarà oberta aquest dissabte i diumenge des de les 10 del matí fins aproximadament les 9 de la nit.
2: Més cultura, el cantautor Joan Daus ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida amb himnes generacionals com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
7: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
7: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
3: Continues escoltant Fem Rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
9: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquesta proposta sardanista de la que avui emetem ja l'edició número 841. I us l'enviem al vostre lloc on, des d'on ens escolteu, amb la intenció de fer-vos passar una bona estona, tot escoltant sardanes i habaneres. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, la repetició. Tot això sense canviar de sintonia. Tot aquí, a Premià Mèdia, el 95.2 de la FM i al portal web premiamedia.cat. En aquest lloc web, dèiem, de Premià Mèdia el podeu trobar també els programes dels últims anys que us estan esperant per ser escoltats, i també els podeu recuperar a la plataforma ivox.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte. Anem a esbrinar quins missatges ens amaga la música que escoltarem. I per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.
10: Del mar, quan surt a la mar, les banques gavines la van voltejant.
3: El Fem Rotllana,

I avui, en aquest espai Melodies del Mar, tot seguit escoltarem un fantàstic balset mariner, interpretat pel grup premierenc De Gairó. És una peça que es troba en el seu primer disc, que porta per títol, el disc, Si desembarco al poble. Com deia, un balset mariner escrit pels mateixos components del grup De Gairó i que li van posar per títol Mal de la Terra.

era el balset mariner Mal de Terra, interpretada pel grup premianenc de Gairó, escrita per els mateixos components del grup de Gairó. Una magnífica manera, balset en aquest cas, amb la que hem omplert l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim el telèfon del directe obert per tots vostès. Podeu trucar fins a l'acabament del programa. És el 93-752-2544. També podeu enviar un WhatsApp de veu o de text al número 649-19-8207. I recordar o informar-vos que dissabte dia 20, a les 2:15 del migdia, hi ha la festa major del barri de Can Rull de Sabadell, amb la cobla Nova Vallès i una ballada de sardanes a l'avinguda de Lluís Companys. Bé, i a continuació escoltarem una sardana que ens parla d'aquest mes de juny, que ja hem passat més de la meitat, i la dedicarem a totes les Marina, que avui és el seu sant, i també amb el vostre permís la volia dedicar a la neta d'un servidor de vostès, que la Mariona, que va néixer un dia com avui de fa 6 anys. Per les Marines i la Mariona, escoltem acompanyats de la cobla Els Mongrins la partitura del mestre de Caldes de Malavella, Antoni Mas, que porta per títol Sempre pel juny.

0: Era la sardana Sempre pel juny, d'Antoni Mas i Bou, estrenada el dia 18 de febrer de l'any 2001 a Cardedeu, durant el 50è aplec de Cardedeu. L'hem escoltat per la cobla Els Mongrins, i nosaltres l'hem dedicat a totes les marines que avui celebren el seu sant, i també a la Mariona, neta d'un servidor de vostès, que també celebra avui mateix el seu 6è aniversari, per molts anys. Bé, recordeu que tenim el telèfon del directe obert per tots vostès. Podeu trucar mentre duri el programa. Encara tenim bé 3/4 d'hora, mal comptats. Que truqueu al 93-752-2544 o bé també tenim un correu electrònic que és femrutllana@hotmail.com. I informar-vos que dissabte, dia 20, a Barcelona, al Parc dels Tibidabos, a la plaça dels Somnis del Tibidabo, hi ha a 11:45 aquest acte central del Dia Universal de la Sardana, amb la cobla Berga Jove. Però, de totes maneres, ja les entrades estan exaurides de fa dies, però això es fa a 11:45, hi ha una ballada de sardanes i també hi ha el Tomàs Molina en allà que llegirà aquest mateix manifest que hem llegit nosaltres a la primera hora. Això és dissabte, dia 20, a 11:45, l'acte central Dia Universal de la Sardana a la plaça dels Somnis del Parc del Tibidabo de Barcelona amb la cobla Berga Jove. Bé, hi tenim un oient que ha marcat el nostre número telefònic. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal, Montserrat? Com anem?
1: Bé. A veure, jo voldria que la setmana que ve
0: sí? Em
1: posessis per la meva neta Marina
0: sí? I
1: per la Mariona, que és la meva besneta.
0: La besneta, o sigui, per la neta
1: ara...
0: i la...
1: t'agradi més.
0: Perfecte, doncs jo mateix ja triaré jo i jo la posaríem el dia 25, que serà la setmana que ve.
1: D'acord, gràcies, eh?
0: Molt bé, moltes gràcies per trucar.
1: A veure, perdona.
0: Sí, digue.
1: També on podries posar-te'n una per tu mateix.
0: Ah, una per jo, molt bé.
1: Sí, d'acord.
0: Perfecte, doncs. Igual em poso també dins del mateix pack. La Mariona, bueno. La Marina i en Joan, tots en allà.
1: D'acord.
0: Moltes gràcies, molt bé, Montserrat.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Adéu.
0: Doncs una vegada agafats aquests encàrrecs, continuarem. I a continuació escoltarem una altra sardana d'aquelles que tenen pocs dies de vida. I per això entrem a l'espai...
2: Sardanes acabades d'acollir.
0: Doncs a continuació, la cobla Ciutat de Girona ens oferirà una obra del mestre gironí Josep Antoni López, que va estrenar el passat divendres 5 de juny. Porta per títol... Brots d'una bona llavor.

0: Brots d'una bona llavor, de Josep Antoni López i Álvarez, estrenada el mes de juny de l'any 2026, el dia 5, o sigui que té aquesta sardana, té 15 dies. A Riudellots de la Selva, l'hem escoltat per la Cobla Ciutat de Girona i és dedicada als monitors i alumnes del curset de sardanes del Riudellots. Sardanes, com dèiem, acabades de collir, ben fresquetes estan encara, i a més, dedicada al jovent que ha fet el curset de sardanes. Aquí tenim, aquí sí que tenim la pedrera sardanista, com diu el mateix títol de la sardana, Brots d'una bona llavor. Bé, i anem recordant també aquest 40è aplec de nit a Mataró, al pati del Cafè Nou. Dissabte, dia 20, a les 7 de la tarda, dèiem al pati del Cafè Nou de Mataró, amb la Lluís Uscobla, principal del Llobregat, i la Juvenívola de Sabadell. Recordeu el telèfon obert per tots vostès fins a acabar el programa, el 93-752-2544. Marqueu-lo, passeu per antena, passeu en directe i feu les vostres peticions. També podeu fer-ho a través d'un WhatsApp al telèfon mòbil 649-198207. I a continuació, després d'escoltar una sardana acabada d'estrenar, en ve una que ja té molts anys, perquè hem anat a comprar
1: el magatzem sardanista.
0: Avui escoltarem una sardana estrenada l'any 1959. Té 67 anys, la senyora. Està enregistrada en un disc de vinil, d'aquests petits, per la Cobla Maravella, editat per la discogràfica Saef, i a la portada llueix una fotografia color del Passeig Colom de Barcelona, amb unes palmeres que deuen estar acabades de plantar, i el monument a Colom ben visible amb Montjuïc al fons. A la part esquerra, el títol d'una de les sardanes enregistrades, que és Barcelonina Gentil, d'aquí la fotografia, i amb lletres més petites de color blanc que apenes es veuen amb el fons blau de la foto, els títols de les altres tres sardanes enregistrades. A la contraportada, una llista d'altres discos de la mateixa col·lecció. Les quatre sardanes enregistrades són Barcelonina Gentil, d'Enric Sans, Idili Torrasenc, d'Àngel Pont, Pastoreta del Congost, d'Adjutori Vilalta, i la que escoltarem per la Cobla Maravella, recordeu que és de 1959, del compositor barceloní Miquel Pons, amb el títol de Grup Sant Martí.

0: Era la sardana Grup Sant Martí, de Miquel Pons i Pinyol, estrenada l'any 1959 i interpretada per la Cobla Maravella d'aquesta data, també. Aquesta sardana és dedicada al grup, suposem, Grup Sardanista Sant Martí i també a Francesc Lladó. Sardanes per tothom, com sempre diem, i de tots els temps. En aquest cas, una adquisició al nostre magatzem sardanista.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Bé, doncs, i continuem aquest programa. Quasi bé són dos quarts. Falta mitja segona hora. Però tenim ha vingut un company a qui li donem la benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Bon dia, hola, Guillem, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Escolta'm, volies venir a primera hora?
2: No he pogut. Però estic aquí el que queda al programa.
0: Molt bé.
2: A fer una mica de feina, no?
0: I tant que sí. Doncs mira, ja que has vingut i veig que tens moltes ganes de fer feina, presenta la següent, tu mateix.
2: Bé, a continuació, escoltarem una sardana d'aquesta premissa de sardanes per a tothom. Ens l'interpreta la Cobla Sant Jordi i ens oferirà la partitura del compositor i intèrpret de tenora de la mateixa Cobla Sant Jordi, l'Enric Cortí, que porta per títol Sabadell a la sardana.

0: Jacobs, acabem d'escoltar Sabadell a la Sardana, d'Enric Ortí i Martín, estrenada el 22 de març de l'any 2009 a Sabadell. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i aquesta sardana es va estrenar quan es va fer la inauguració del moment a la Sardana de Sabadell. Una fantàstica sardana del mestre Ortí, com totes les de la seva producció.
1: Oh, i tant. Sí, sí.
0: Escolta, podíem informar que podíem anar a Sant Vicenç de Montalt, què et sembla?
1: A mi m'agradaria anar. Home, és aquest dissabte, ben de juny. A més, és al vespre, a les 8, hi ha una ballada de sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles, a la plaça del poble.
0: Molt bé, doncs a la plaça aquí, això ho trem molt a la vora.
1: Per això dic que podíem anar.
0: També m'he informat d'un 40è aplec a Mataró, tenim aquesta a Sant Vicenç de Montalt, tenim un altre, em sembla que és diumenge al matí al Montgat, anem informant de les
1: Home,
0: més a la vora.
1: Sardanes al Maresme...
0: I tant que sí.
1: És la joia, no?
0: I tant que sí. Escoltem una altra sardana, doncs.
1: Vinga, a continuació. Tira. De part de tot l'equip d'aquí, del FEM Rotllana, dedicarem una sardana a tots els treballadors i tècnics d'aquesta casa de Premià Mèdia, que ens han comprat ja fa any la nostra proposta, no?, de sardanista, sí, del FEM Rotllana.
0: Sí, ens l'han comprat i, escolta, ens tenen aquí.
1: Sí, sí, totes les setmanes.
0: I tant.
1: I dir que sense la seva feina no seria possible aquest programa i, al final, els oients aquí estan escoltant
0: sí, sí.
1: I ja ho ha darrere una gent treballant.
0: Home, i tant que sí.
1: I els donem les gràcies escoltant la sardana del compositor usonenc barceloní. Què és usonenc barceloní?
0: Viu a Barcelona, però és d'Osona. Aleshores, posem usonenc barceloní.
1: Perfecte.
0: O barceloní usonenc. Tant és.
1: El compositor és en Pau Coma, que sí. Un noi jove que ens sí. Presenta tot seguit amb la Cobla Mediterrània dos llegats plens d'il·lusions.

0: Doncs acabem d'escoltar dos llegats plens d'il·lusions del jove Pau Coma i Font, estrenada a Caldes de Malavella durant el 75è aplec el dia 12 de maig de 2024. L'hem escoltat per la Cobla Mediterrània i és dedicada al 40è aplec del 40è aniversari, perdoneu, de l'esplai Sant Esteve de Caldes de Malavella i també el 75è aplec, que va ser quan es va estrenar. I aquesta sardana va ser finalista de la sardana de l'any i també accèssit, o sigui, va quedar en segona posició del Premi SGAE. L'hem dedicat a tots els treballadors i tècnics de Premià Mèdia per la seva professionalitat i, sobretot, per la seva paciència amb els amics de les sardanes, que els agraïm molt la seva feina.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
2: Mira, Joan, dèiem d'anar a Sant Vicenç, però diumenge, diumenge 21, sí, a 11:45, sí, hi ha una altra ballada per al Dia Universal de la Sardana.
0: Sí, que això és diumenge, el diumenge que ve, el Dia Universal de la Sardana.
2: Val, val.
0: Que ja hem llegit el manifest a primera hora, hem escoltat la sardana unitària, petit ofrena i tot això.
2: Doncs per la gent que hi vulgui, diumenge 21, a 11:45, a la plaça de la Sagrada Família, a Barcelona, tindrem la copla a Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i podrem estar allà, veure sardanes...
0: Perfecte, això és a 11:45 de diumenge, eh?
2: I a més, podrem veure la Sagrada Família
0: la Sagrada
2: acabada...
0: La Sagrada Família ja...
2: Home, un goig, eh?
0: Oh, i tant.
2: Ballar aquesta, amb la Sagrada al costat.
0: Aquesta... la torre aquesta ja acabada amb l'estrella dalt i tot ha de ser molt maca.
2: Oi,
0: podríem recordar amb aquests moments que falten, que minuts que falten, els telèfons perquè truquin, eh? Mira, podríem recordar-lo. El telèfon del directe.
2: El telèfon del directe. Tots els oients que vulgueu passar aquí, encara estarem una estona més.
0: Sí.
2: El 937522544.
0: Exacte, i després hi ha un WhatsApp. Si volen un WhatsApp, és el número 649-19-8207. Aquí podeu enviar una nota de text o una nota de veu i la passaríem per la ràdio i atendríem la vostra petició.
2: Doncs ja sabeu, oients, truqueu-nos, estem aquí per vosaltres, parlem, ens dieu quines sardanes voleu que dediquem i si no, seguim endavant.
0: Sí, home, perquè ara ve Sant Joan, ve Sant Pere...
2: Mira, ara ve Sant Joan...
0: I
2: no sé si tu has notat...
0: Sant Pere, Sant Pau, també.
2: Sí, no sé si has notat, però comença a fer calor i una mica d'aire.
0: Sí.
2: No sé d'on venen aquests...
0: Aquest aire, igual ve de Ponent.
2: De Ponent. Doncs mira, podríem escoltar per tots els nostres oients...
0: Sí.
2: La sardana de Maria Mercè Navarro Galindo...
0: Sí.
2: Interpretada per la Cobla Sant Jordi, que porta per títol Aires de Ponent.

0: Doncs acabem d'escoltar aquests Aires de Ponent de Maria Mercè Navarro i Galindo, estrenada al primer aplec de Ponts el dia 28 d'agost de 2022. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi. Una gran sardana, eh, Guillem?
1: Oh, i tant, a mi m'ha agradat moltíssim.
0: I tant que sí.
1: I bé, mira, abans hem anunciat que diumenge al matí a 11:45 hi havia la Sardana Família.
0: Sí.
1: Però és que si vosaltres sou uns aficionats a la sardana, que us agrada molt ballar sardanes, i també sou del Maresme, no?
0: Sí.
1: Podeu anar el mateix diumenge a les 5 de la tarda a la Casa Pairal de Vilassar de Mar, que és la festa major, no? De...
0: Sí, a Vilassar, la setmana que ve per Sant Joan és la de la festa major.
1: Exacte, i llavors abans de començar la festa major ja comencen a fer sardanes. I tindrem la principal del Llobregat.
0: Perfecte, això es fa als patis del, de la Casa Pairal. Això és diumenge. Però dissabte, dia 20, hi ha aquest 40è aplec de nit de Mataró, que havíem dit, i l'havíem informat al pati del Cafè Nou de Mataró. 40è aplec de nit a partir de les 7 de la tarda de dissabte, dia 20, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Lluís Uscopla.
1: Està molt
0: d'acord?
1: Bé.
0: I tant que sí.
1: Tindrem tot un cap de setmana ple de sardanes.
0: Sí, sí, sí. Si qui no balli sardanes és perquè no vol.
1: És perquè no vol, exactament. No vol. I doncs tant. Et vull veure ja, Joan.
0: Sí, sí. Doncs val, ja hi anirem. Cap problema.
1: I ara estem tants de Sants, Pere, Joan...
0: Sí, mira, hi ha Sant Joan, Sant Pere, Sant Pau, també.
1: Sant Pau.
0: Pau, Paula. Vull dir, hi ha hagut més que hi haurà que...
1: Doncs no ens hem d'oblidar...
0: Marina, avui Santa Marina.
1: Ah, avui Santa Marina. Perdona, felicitem Santa Marina. A les Marines, llavors.
0: També m'havia fet una sardana, però la que ve ara també la podem fer servir per felicitar Marines.
1: Marina, sí, també a les Montserrats...
0: Vinga.
1: A tota aquesta gent. Escoltarem ara una sardana d'en Pau Sicarway, que porta per títol Montserrateta.

0: Doncs acabem d'escoltar aquesta sardana Montserrateta de Pau Sicart i Güell, amb un enregistrament una mica així que deficient, però es deixava escoltar, de l'any 1963. Era la Cobla Melodia.
1: Sí, la Cobla Melodia.
0: La Cobla Melodia, que es va fundar com a... com a, diem... no, ara em surt.
1: Un grup,
0: un conjunt de jazz.
1: Exacte.
0: A Sitges. I bé, es va anar evolucionant com a cobla, cobla melodia.
1: Per allà als anys 30, no?
0: El 31. Es va fundar l'any 1931. Aquesta sardana, Montserrateta, Pau Sicart, la va dedicar a la seva neta, que es deia Montserrat, clar.
1: Sí, sí. Doncs em direu que sóc un pesat, eh?
0: No t'ho direm. Ho ets, però no t'ho direm.
1: Però jo és que diumenge aniré i espero veure gent de Premià del Maresme i de tot arreu.
0: Clar que sí. A la Sagrada Família.
1: A la Sagrada Família, al matí, jo aniré a 11:45 amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Tinc ganes de ballar...
0: I tant que sí.
1: Amb tothom, qui m'hi trobi.
0: I allà, aquella plaça de davant mateix que fan aquesta ballada, 11:45, allà ens hi trobarem.
1: A més, fa calor, però també hi ha els arbres, llavors hi haurà una mica d'ombreta...
0: Això. I podrem gaudir de la Sagrada Família, que la tenim acabada de beneir, no?
1: Sí, eh? No està acabada, per això.
0: Bueno, acabada de beneir.
1: Acabada de beneir, exacte.
0: Bueno, escolta, queden 5 minutets. Per què no escoltem una última sardana i ho deixarem aquí?
1: Perfecte. I mira, i aquesta la dedicarem a tothom, als treballadors, als oients i a tots nosaltres també.
0: I a tots nosaltres també, que ens ho mereixem.
1: Oh, i tant.
0: Clar que sí.
1: Porta per títol Flor de Maig i és d'en Josep Coll Ligora. És de la principal de la Bisbal i es va estrenar 1948, així que escoltem Flor de Maig.

0: Bé, escoltant aquesta flor de maig, que és preciosa, ben aquesta preciosa sardana de Josep Coll, Ligora, ho hem de deixar aquí, perquè queda escassament un minut i ho hem de deixar aquí. Donem les gràcies a tots els oients per les trucades, per l'atenció, gràcies per venir també, aquesta mitja hora, una estoneta, sí. Molt bé, ben fet. Gràcies a en Carles per la seva feina, als telèfons i a la taula de so, i res més. Fins dijous que ve, quedem tots convocats aquí, a les 10 en punt, a Premià Mèdia.
1: Després de Sant Joan, haver menjat una mica de coca i això...
0: Hem de vigilar amb la coca i el cava, també, eh?
1: I el cava.
0: Però vaja, un cop a l'any no passa res.
1: Exacte, o sigui, després de Sant Joan, una mica de sardanes també van bé.
0: Ah, exacte, sí, el dia 25 serem aquí.
1: Molt bé.
0: A les 10 en punt. Bona setmana i bona revetlla.
1: Bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort aquest matí, pugen així a dues les víctimes mortals. L'incident ahir es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i un dels dos de 13 que van ser evacuats en estat crític a l'hospital, com diem, un d'aquests dos ha mort aquest matí. I en l'àmbit educatiu ja està en marxa la 6a Assemblea Educativa de Catalunya que ha arrencat aquest matí cap a les 10 a l'Ateneu del Clot a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027 i debatrà els models de vaga, la indefinida total per territoris o progressiva. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. D'altra banda, la Fundació Pere Tarrés també ha arrencat avui les activitats de lleure d'estiu amb la sortida dels primers grups de colònies. Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació reivindiquen així el

0: Era gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports, parlem de bàsquet. El Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB avui a partir de les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
5: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
6: Molt bé, i tu, Lluís?
5: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment als homes gais i bisexuals, jo diria.
6: Molt bé.
5: Bueno,
6: doncs,
5: ara ens contestaran.
6: Exacte, trobarem respostes.
5: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
6: Molt bé.
5: Per tant, si vols, comencem.
6: Anem per feina.
5: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa,
6: recuperar el cos.
4: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
5: això,
6: no?
5: Mateix, sí, sí, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista, tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
4: Col·lectius en xarxa, el programa queer de...

0: a la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guia per a comprender el chemsex i transformar la relació con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Més allà del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
2: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, bueno, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
3: Que bé.
1: Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
2: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
3: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això, entre negres, blancs, i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
2: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no?, tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no?, que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem amb la nostra vida, no?, com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop, doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
1: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
2: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar a que quan parlem de memòria el que ens vingui al cap és recordar mm-hmm. coses d'una manera, no?, doncs, mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar, però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
3: Uh-huh. I aquesta memòria que et preguntava Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
1: Clar, perquè és una memòria corporal, però que també forma part de la cultura, d'una cultura, d'una cultura en un context i en un temps determinat. No és només individual.
2: Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal col·lectiva. I que té a veure doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? el fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte. Tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Que són emocions, però que al final tenen un efecte corporal. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre. Doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH, i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
1: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
2: Sí. O sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat al final no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
3: De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
2: Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions que abans... Estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir. D'alguna manera s'avantant del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia. Doncs fem-ho. Fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
1: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar en les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part, no sé, hi ha una mica d'això, oi? Mm.
2: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és disfrutar d'aquesta llibertat,
1: sí.
2: I tal.
1: Mm-hmm.
2: Sí, exacte. Mm-hmm. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això. No? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex. No? Que hi hagi sexualitat entre mig, tampoc penso que sigui gratuït. No? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però, clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
1: Yeah. Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, bueno, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint a, bueno, d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones, i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? De, avui érem 15, o no? En un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
2: clar,
1: no?
2: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona, d'alguna forma, un estatus social, i quantificar ens dona una seguretat. És algo que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com...
1: Clar.
2: És d'una altra manera, no?
3: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
2: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, És algo que jo aquí no aplicaria el típic, la típica anècdota, no, de anar en bicicleta, és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell, que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de, quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
3: Clar.
1: Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i el que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, eh? Sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
2: Clar, són tres punts que, primer, passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida, les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder... Llavors, la criminalització jo crec que no és algú nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent tradició, no?
1: És tradició, sí. I aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també. Sí, sí, sí.
2: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no, del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així...
1: Consentiment.
2: El consentiment, evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
1: no.
2: Vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
1: Estem alterats.
2: Què tant de consentiment hi ha, no?
1: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
2: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir. Començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tota una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
1: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. Perquè ja ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
2: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum i, sí, el consum els ha portat a un altre lloc, que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els doni com més llum.
3: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
2: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal. No, ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
3: Oi tant.
1: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
3: El llibre.
1: El llibre, sí. Sobretot, jo, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest, sobre aquest tema. I fins aquí, no?
3: Oh, i tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres, al Col·lectius.
1: Gràcies, eh?
2: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
1: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Orange Juice de Noah Kahan.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
1: Exacte.
3: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Aquest 27 de juny...
1: Eloi Salat.
2: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
1: Juno Sibling.
3: Els plors i l'escola.
1: Fumi Suzuki.
0: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
2: Se m'acaben opcions.
0: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
1: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
0: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
1: No t'ho perdis!
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Des del Vallès fins a...

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més meravellosos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort aquest matí i puja així fins a dues les víctimes mortals d'aquest succés. L'incident es va produir ahir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i 2 de 13 van ser evacuats en estat crític a l'hospital. En plana educativa, en marxa aquest matí la 6a Assemblea Educativa de Catalunya, que ha arrencat cap a les 10 del matí a l'Ateneu del Clot, a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027. L'ordre del dia preveu fer una valoració del moment actual després de la consulta del preacord d'educació amb alguns sindicats i analitzar les possibles passes a seguir a partir d'ara. L'Assemblea està formada per 200 personal d'atenció educativa professional del lleure educatiu i representants sindicals. Recuperem plana de successos. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Forrellac al Baix Empordà, que ha cremat unes 11 hectàrees de vegetació, majoritàriament terreny agrícola. El foc es va declarar ahir cap a 3:15 de la tarda i va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost. No marxem del Baix Empordà, en aquest cas a la Bisbal, on s'ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar la fuita principal cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova averia a un metre de la primera. Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:15 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de la incidència a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels

0: Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam, si me'n recordo, Terrícmics. I es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca. Tens tota la raó. "There must be an angel". I entre parèntesi, "Playing with my heart", que aquí es va dir "debe haber un àngel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o, senzillament, la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

per si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Polanka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitud, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant... Què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Polanka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no. No, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com una epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Polanka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar... Bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal... Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh, que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona? Love a

aquí, aquí al programa, no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni. No.

no abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: I la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Mallà.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, eh? La tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada i és el tercer mort des que va començar la campanya de bany a Catalunya després dels dos menors de 12 i 13 anys accidentats ahir a Tarragona. I en mobilitat, des de les 12 del matí d'ahir fins dos quarts d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda. Ara mateix només es registren retencions importants a alguns trams de l'AP7, tant cap a Girona com en direcció sud, mentre que hi ha un carril tallat a la C14 a Basella cap a la Seu d'Urgell. També en mobilitat i en aquest cas en successos, un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-522 a Sant Feliu de Buixalleu, on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes. Marxem ara fins a Valls, on la Festa Major de Sant Joan ha començat aquest matí amb la cercavila de l'Envelat, impulsada per la Unió d'Anelles de la Flama, i l'està seguint en directe des de Ràdio Ciutat de Valls el David Prats. David, bon dia.
2: Bon dia. Des del carrer de la Cor, ara mateix, està havent-hi aquesta cercavila de l'Envelat, organitzada per la Unió d'Anelles de la Flama, i que enguany presenta una mostra d'elements coronats de Catalunya. El protagonista és el lleó, que estrena corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho podeu escoltar amb colles vingudes d'arreu del país que han sortit des del Passeig dels Caputxins. Per exemple, el lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el gegant Reis de Badalona, el lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el mateix lleó de Valls, aquesta cercavila que acabarà a la plaça de les Garrofes amb les ballades de lluïment i un vermut. La jornada ha arrencat a les 11 del matí a la Biblioteca Popular amb la xerrada L'Art del Metall a la Festa amb el constructor del lleó Lluís Musté i la creadora de la nova corona del lleó Carme Garreta. Una Festa Major de Sant Joan que aquest vespre a partir de les 8 tindrà el fregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Vitzeta.
1: Moltes gràcies, David. Seguirem molt atents a aquesta Festa Major de Sant Joan de Valls. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga CB a les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran el segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies.

0: 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de Contestador Automàtic.
2: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
1: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tota Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor, anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut. Aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Suck a Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs, aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh,
2: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més torros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any vas aprenent, vas deixant atràs el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella... Ha plogut sobre el meu cap... Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disc, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total. Diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren. Però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap... Quina enveja, quina enveja... Papallones i ocellets... Aquesta
0: que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de los Rollins. Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols. Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això. I vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera. I jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: Passant a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
4: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
4: Sí, vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: Me l'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
4: Ok, vinga.
0: Molta sort.
4: Vale.
5: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna.

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, al grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
0: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Ah, eh.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar, un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, viu de Barcelona. És un bon tema, gràcies per recuperar-lo i, per molt segur, descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos, boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit, a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Maia.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des de les 12 del matí d'ahir fins a 2:15 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
2: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
0: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen els 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
2: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
0: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
2: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació.

0: Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a l'AP7 en direcció Girona, al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
1: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
0: Obrim ara la plana d'incendis, i és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, es troben en situació de perill molt alt, precisament com diem, d'incendi forestal, durant la jornada d'avui, segons el darrer comunicat dels agents rurals.
1: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
2: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
0: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
1: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
3: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
1: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
0: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
1: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
4: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
5: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com evoluciona tota la temperatura.
4: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
0: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
1: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
0: al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins a

0: els màxims, o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan. Un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
1: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
3: Sí, quan acabes de dinar, més agradable fer una migdiada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
4: Mira, algo haremos, la piscina, algo de playa i casa i aire acondicionado.
5: M'estimo més l'estiu que l'hivern, encara que a vegades molesta. Però bueno, et fas una bona dutxa amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
2: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
0: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
1: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies al servei d'emergències mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
0: I més successos i també a les platges. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
1: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
1: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
0: Seguim parlant de successos. En aquest cas, ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avèria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
1: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
0: Parlem ara del medi natural i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
1: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Queralt Àries.
6: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
7: Per noctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
6: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarasa s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies programes municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
8: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
6: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
0: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
1: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
0: I aquí, a nivell català, marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
1: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
10: Algunes coses que tenim damunt de la taula doncs, no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
9: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
11: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, era els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
9: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
0: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
1: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sonar 2026. S'ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoberreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8, amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire. Però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar, després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadrilli Amit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això sí, els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torce. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
12: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
14: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
13: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
14: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
15: A la ludoteca,
14: no?
15: Exacte.
14: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
12: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
16: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
6: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
2: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
0: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat 3 petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen els 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
2: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
0: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
2: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previstos.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem 3 carrils tallats, un a la B20 al nus de la Trinitat, un altre a la A27 a la Pobla de Mafumet en sentit Tarragona i un altre a la C14 a Basella en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats 2 turismes i 2 motocicletes.
2: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:45 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que 2 persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
0: <t 'en> Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
2: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa precisament és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
3: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
0: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
2: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santiago Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
5: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
0: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
2: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores 3 petits incendis de vegetació. A Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. A Flix, 11 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola que ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
0: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts. Aquest nivell de perill, com diem, oscil·larà entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, en perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
2: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
6: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
7: Home, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. L'única idea que poso el cap és dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
6: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
8: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus, I ara és quan la gent desesperada, doncs ja ve.
6: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
8: Ara mateix és aire. L'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat, més xafogó.
6: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
0: No ens movem de la rodalia de Barcelona. De Mataró ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
2: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
9: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
10: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
9: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
0: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
0: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a dues les víctimes mortals d'aquest episodi.
2: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
2: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
0: Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
2: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
11: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
12: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
11: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
13: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem d'anar cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
11: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
0: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
2: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir llavors del territori espanyol.
0: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
2: En un acte a València, Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
0: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
2: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
0: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries, precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els quatre aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
2: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
14: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
15: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa, doncs, que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure la mà. En el cas dels ulls això no passa. I, per tant, tu pots estar observant l'eclipsi a ull nu o les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant a ser.
14: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que, en condicions similars, no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
16: La terra no engendra una planta així, que no acaba sent una impostora.
2: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra banda, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoparreig i l'experimentació.
0: Seguim parlant de música, perquè el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida.
2: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria.
0: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'Envelat, organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
2: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
17: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
18: Hem fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
17: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8, amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
0: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
2: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
19: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
20: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
19: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
0: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui, de nou, a partir de les 8, al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
2: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
0: Per tant, una segona victòria avui deixa i el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar i al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
2: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell, que insisteixo, cinc anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
0: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
2: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparre no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
4: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
3: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
2: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
0: I un altre punt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
2: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
0: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
24: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
25: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
24: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
25: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
26: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen. I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit. Jazzit. Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazzit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Obrim a Querol, a l'Alt Camp, on els bombers estan treballant ara mateix en un incendi de vegetació forestal. De moment, ara mateix els bombers hi són amb 21 dotacions, 6 d'elles aèries. El foc vindria empès per vent de marinada. Precisament aquest foc s'ha avisat a 2 minuts de les 2. Tot just farà més o menys 1 hora. D'altra banda, els bombers han donat per controlat altres incendis, sobretot el de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda i que va acabar cremant un total d'11 hectàrees. També han controlat 3 petits incendis de vegetació a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I és que precisament per aquests dies estem amb un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, que es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. En tots aquests indrets i fora d'aquesta zona especialment prudència, es demana extremar les precaucions en totes les activitats de l'aire lliure per reduir el risc, precisament, d'incendi. Precisament en el marc de la campanya de la sega, en municipis amb perill molt alt d'incendi forestal, com us acabem d'informar, aquests 74 municipis, està prohibit l'ús de la picadora de palla, així ho informa el Departament d'Agricultura. L'embaladora, la recol·lectora i el remorc agrícola han de comunicar la seva activitat a agents rurals en la franja de 2 a 5 de la tarda. I és que demà, precisament, arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures, que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran, com a mínim, fins dimarts. I en la banda de la sortida de vehicles que han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona, ho han fet uns 528.000 en l'operació de sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Precisament el dimarts vinent s'espera, es calcula que 490.000 vehicles més ho facin entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I repassem en successos, ja que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avís al telèfon d'emergència C12 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I també aquest matí hem hagut de lamentar que un dels menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort. I així pugen a 2 les víctimes mortals en aquest tràgic incident. Demà diumenge a les 12 es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal de dol pel traspàs dels joves. A més, s'han decretat a la ciutat 3 dies de dol. I parlem en esport, ja que el Barça de bàsquet s'enfronta de nou al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Serà avui a les 8 a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Dinus a càrrec, biopsic, estu, lotu, podute, cogoro, taestu, ase...
6: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: hacerlo de nuevo otra vez.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: the bullet train from Tokyo to Los Angeles.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Anem a Querol, a l'Alt Camp, on els bombers estan treballant en un incendi de vegetació forestal. De moment hi estan en 21 dotacions, 6 d'elles aèries, i és que el foc estaria ubicat a la zona de Vall d'Ossera. Cremaria sota bosc i massa forestal a mitjana alta intensitat. Per ara s'estan els serveis d'emergències, els bombers estan treballant sobretot per extingir el flanc esquerre com a prioritari i també per extingir els focus secundaris que genera aquest mateix incendi. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Demà precisament arriba aquesta primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha més avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures. Ja ha finalitzat l'operació sortida i des de les 12 de divendres fins avui a les 3 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 597.000 vehicles, el 98% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'avui dissabte. Es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I també encara en trànsit, ja que tenim un accident a l'AP7 a l'altura de Capmany, en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. El tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els dos ocupants dels vehicles i el camioner han estat estesos pel SEM. I segons les primeres informacions, sembla que no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar aquests vehicles afectats. Per ara, s'obre un carril en sentit sud en aquesta AP7 i hi ha 2 quilòmetres de lentitud. I parlem en plana internacional, ja que l'Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia precisament que tant Israel com el Líban havien signat un alto al foc per cessar les hostilitats, sobretot entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I tornem a casa nostra en plana política, ja que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs asseguren convuls, amb vagues i mobilitzacions. Així ho ha indicat en declaracions als mitjans Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, tot i que encara s'ha de calendaritzar, disculpeu, han d'acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions. Rodrigo també ha afegit que es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances cap al juliol. I parlem en esports, ja que avui el Barça de bàsquet s'enfronta de nou al València en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Serà avui a les 8 a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Som energia. Som el que mengem. Som transformació. Som cíclics. Som aigua i sol. Som terra. Amb Pili García.
3: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
4: Bon dia, oients de Som Terra. Jo us vaig parlar de les instal·lacions i de les activitats de la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Però em va quedar per explicar-los el funcionament d'una part fonamental de l'escola, la zona de menjador i de cuina. Aquesta part de l'escola està ubicada en un extrem de l'edifici principal, amb zones separades com marca la normativa. A l'entrada es troba la zona de rentadores i material de neteja. Antigament, en els inicis del funcionament de l'escola, l'alumnat estava obligat a quedar-se a viure a la residència i la neteja de la roba blanca i de la roba de treball es feia tota l'escola. Les rentadores anaven tot el dia i les esteses de roba feien esfereir. Quan va arribar la secadora i també el nou funcionament del centre, amb la residència opcional, la feina va baixar de forma important. I ja avui en dia molts nois tornen a casa amb el seu cotxe i tampoc ja podem rentar.

0: sobretot, per exemple, a les prestatgeries de la cambra frigorífica principal. Tot ha de ser revisat amb una inspecció veterinària que es fa periòdicament. A la vora del rebost hi ha la joia de la corona, la cuina, extensa i ben organitzada. Almenys això és el que ens diu la gent del sector de la restauració que passa de vegades per la casa. Està ben equipada i no cal dir que el menjar es fa a la casa i s'hi serveixen totes les entes, tots els àpats, berenar inclòs. Hi ha alumnes que quan acaba el curs ens diuen que sort que els ve l'època de treballar més fort per rebaixar el que diuen ells també han anat acumulant durant el curs. La cuina connecta amb el menjador, que té un aforament per unes 80 persones i està preparat per ser un autoservei. Quan més ple és aquest menjador és quan fem la festa de Nadal i fem la festa de cloenda de curs. I a la banda oposada de la porta de la cuina hi ha la porta de sortida del menjador, on trobem la sala d'esbarjo, on hi ha l'altra joia de la corona de l'escola, l'antic futbolí, que hem de reparar tot sovint, però que resisteix el pas del temps i els saldrocs dels alumnes. He de reconèixer que, tot i l'edat de l'escola, està ben mantinguda pel personal que hi feineja tot l'any. Perquè, ja ho sabeu, la millor loteria és treballar cada dia. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
1: Som Terra, amb Pili Garcia.
2: Néstor Serra Domènech, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Benvingut de nou al Som Terra. Com estàs? Com va tot plegat?
3: Bé, bé.
2: Ja estem a l'estiu.
3: Sí, em falta 4 dies, però ja fot un mes que sembla que això...
2: Que ja hi sigui, eh?
3: Sí, sí.
2: Ha vingut amb incendis. Avui podem començar, si et sembla, parlant d'això, de la temporada de la sega, dels incendis, sí. D'aquests dos incendis que ja hi ha hagut a la Segarra, i d'aquesta temporada bueno, també de la sega, que ha començat una mica més aviat que altres anys, no?
3: Sí, degut a les calors i a les no pluges, pues s'ha avançat. No és que s'hagi avançat la temporada, sinó que s'ha ajuntat molts diguem-ne, molts territoris. Vale? S'han ajuntat, perquè primer començàvem aquí a Ufés, per entendre-nos, i després ja anàvem tirant i anàvem acabant pues, a la Segarra Alta o cap al Solsonès, no? Però ara s'ha ajuntat, la campanya s'ha ajuntat, l'escaló s'ha fet que tot s'ajuntés. No és que s'hagi avançat, potser s'ha avançat 2 o 3 dies, però menys o menys aquí a Ufés comencen a cosejar a finals de maig, que és el que ha passat enguany. No hi ha res més.
2: Són evitables aquests incendis? O són inevitables?
3: Cada any els pagesos junts amb els agents rurals i junts amb els bombers fem trobades, els pagesos estan plenament informats dels protocols que han de seguir. Cada màquina ha de seguir uns protocols abans de començar. Penseu que durant el matí, primera hora, les màquines no cosegen, però els treballadors que porten les màquines estan fent el manteniment, és a dir, limpiar filtres, engrassar coixinets perquè no s'acalentin i puguin provocar. Vull dir que els pagesos i maquinistes, per entendre-nos, el que no volem és perdre les collites. I per això doncs fem-los, seguim aquests protocols. I després totes les màquines han de portar uns extintors, unes motxilles d'aigua, que tot això ho fem, ho comproven els rurals perquè paren, ho comproven, fan los...
2: Sí, el seguiment, no?
3: El seguiment, sí. Vale? Fan el seguiment.
2: Les inspeccions, també,
3: ja,
2: no?
3: Això, fan les inspeccions, no? I penseu que els primers que estem allí sobre el terreny, que veiem si hi ha un foc o no, som els pagesos que avisem.

0: I avisem, i si no es deixen, i si no es deixen, també ajudem a l'extinció d'aquests focs. Vull dir, són inevitables, sí, però bueno, a veure.
1: Té a veure amb les espurnes, no? Podem explicar que llavors...
0: Sí, però hi ha molts... Estem cosechant moltes hectàrees, eh? Vull dir, estem cosechant moltes hectàrees. Vull dir, i d'incidents se'n saben pocs. Vull dir que no... Que la proporció... Vull dir que els pagesos estem fent les coses bé i des de fa molt temps, junts amb els agents rurals i els bombers, estem seguint aquests protocols que he explicat abans de manteniment, diguem-ne, manteniment. I després totes les màquines, tots els tractors, pues, tenen tindre extintors i tot això.
1: Ja ho
0: I
1: van
0: si evitem
1: preparats, ja ho
0: molts...
1: porten, això.
0: Sí, evitem molts incendis, sí, evitem molts.
1: De tota manera, també en altres ocasions, per temperatures molt altes o per inclemències del temps, s'ha indicat, doncs s'ha evitat que, no sé, es segués a les èpoques o a les hores de més calor.
0: Això
1: Això...
0: va haver uns anys que se va prohibir, però clar, s'ha d'entendre. Lo cereal, quan és més bo de cosechar, vale? O de segar, de cosechar, és al fort de la calor, perquè
1: Clar.
0: es desgrana. No es pot anar a cosechar a primera hora del matí perquè no,
1: Bé,
0: les
1: a més
0: màquines
1: perquè hi ha més
0: no
1: humitat també, no? I això és dolent pel gra.
0: Ja, correcte, la humitat fa que la palla sigui corretjosa, fa que costi més de purgar el gra. Però amb això, vull dir, és recomanable,
1: Sí?
0: ara, la paraula que es diu és recomanable, però amb això també, vull dir, si clar, si estem a 40 graus i tot això, però encara no hi hem arribat a 40 graus, estem a 35 graus, 34, 35 graus, vull dir que és una... que està bé, vull dir que nosaltres hem de fer tota la feina. Hem de fer la feina, que sempre s'ha fet aquesta feina. L'únic que sí, hem de la precaució, i la precaució hi és, i ja està. Vull dir, no hi ha més, no hi ha més, no hi ha més.
1: Néstor, aquests
0: No hi ha
1: dies
0: més, no hi ha més.
1: també heu fet denúncies des d'Unió de Pagesos perquè heu notat que, sobretot a finques del Segrià, però m'imagino que això deu passar en general, però en concret ara aquests dies a
0: Sí.
1: finques del Segrià hi ha hagut robatori de coure. Què és
0: Sí.
1: això? Què és el que ha passat exactament? Explica'ns-ho.
0: Des de fa molt temps, pues, hi ha robatoris, estan entrant en granges, però bueno, estaven entrant en granges buides, buides, diguem, que tenen el buit sanitari, d'acord? Que tenen el buit sanitari, entrant, sostraient tot el coure que hi havia, sigui fil elèctric, sigui coure de gas o coure de humificadors, val? Sostraient, vull dir, venien a la nit, pim-pam, una quadrilla i traient tot el coure. Però és que ara ja no ens trobem que ho estan fent en plena producció. Vale? Amb lo mal que això causa als animals. Primer, que per bioseguretat una persona aliena amb aquella granja que entri no se sap qui porta o què deixa de portar. I segon, que estén inhabilitant o pues, la calefacció, la llum, els menjadors, les finestres. Això parlem en granges de porcs, però tu imagina't en granges de pollastre el dany que pot fer amb una granja si s'entra en plena producció a sostraure aquest coure. I nosaltres el que denunciem que és que els Mossos d'Esquadra facin la seva feina, que ja la fan, que els agents rurals també si veuen un cotxe sospitós, igual que les persones truquin al 112 i indiquin les matrícules, d'acord? Que es faci la denúncia in situ, se faci la denúncia per qualsevol cosa, encara que sigui no res, un xapo, una pala que es denunciï, perquè així queda constància i els Mossos d'Esquadra tenen més recursos. Però ara volem donar-los una petita més ajuda als Mossos, perquè els Mossos fan la feina, però avui els enxampen amb aquests lladres, els enxampen i demà tornen a estar al carrer. I el que no volem és que aquesta multa reincidència d'aquesta gent, ja que la senyora Parlon vol, la nostra consellera estimada aquí a les Terres de Ponent, vol canviar el codi penal, doncs també que miri que hi ha delictes que fan molt mal a la gent, ja no és per la inseguretat que hi ha als carrers de Barcelona, que estic d'acord, vale? Però és que aquí a les Terres de Lleida tenim moltes hectàrees i molts camins i molt territori que estem, no estem abandonats de la mà de Déu, però estem fora de cobertura. Clar, perquè els Mossos d'Esquadra no poden posar una patrulla a cada camí. Hi ha molts quilòmetres de camins. I el que demanem és ajuda perquè aquesta multiresidència pues, no sigui així. Qui la fa, l'ha de pagar. I ja està. Vull dir, arribem aquí.
1: Què suposa per a la pagesia aquests furts, aquests robatoris? Perquè, és clar, pot ser el valor d'arrencar...
0: El valor econòmic és equis, però el que...
1: Clar, però després s'ha de tornar a fer tota la instal·lació,
0: però
1: que deu ser X per no sé quan.
0: Però el que passa és el valor que tu tens una granja, tens una activitat, sigui aquest, que robin la bomba de reg amb aquest temps i que no puguis regar i que estiguis a punt de collir. Què és lo que... No és el valor de la bomba que val a equis, el valor de la collita. Ara que tinguis una granja amb tants porcs o amb tants pollastres que te sostreguin qualsevol cosa i que no pugui fer funcionar la granja en si. Clar, ja no és el valor d'aquell fur, vale? De l'objecte robat, sinó és el valor que hi ha, els danys, a conseqüència d'aquell fur, d'aquell robatori. El que nosaltres volem és això. No sé com ho farem. De moment no hem aconseguit que hi hagi més recursos de Mossos, que puguem fer les denúncies in situ a la finca o a la granja. Vull dir, ho hem aconseguit. Pues ara, l'altre dia ens vam reunir amb el cap dels serveis territorials, Josep Maria Ibars, i demanant-los això, que li diguin que parlen als fiscals, que parlen al fiscal en cap, que qui la fa l'ha de pagar, almenys durant una temporada, per tindre una miqueta de, no sé, per poder frenar. Perquè tenim por i la constància és que cada vegada perdem més la vergonya, o no la vergonya, no sé com explicar-te.
1: Que estan com, tens la sensació granges, que hi ha menys impunitat, potser.
0: Correcte, i d'entrar a les granges que hi ha animals, fins ara mentre hi havia animals, i no es feia, i ara ja amb animals. I ara parlem del Segrià, però d'aquí 4 dies aniran al Prat d'Urgell i d'aquí 4 dies aniran a les Garrigues i aquesta gent va voltant, vull dir, en plena impunitat. Vull dir, és això.
1: D'acord. Néstor, aquesta setmana també estaràs a Madrid, a la cimera sí. Aviar. Es diu així?
0: No, a l'Assemblea.
1: A l'Assemblea. Me n'he anat jo a la cimera. A l'Assemblea. És estatal,
0: cimera,
1: no. És
0: una... És una cimera ho fan el G7, la cimera ho fan el G7 per allà a França, no ho sé.
1: Però bé, és una assemblea que sí que és d'àmbit estatal.
0: Sí, fan una assemblea aviança, que és l'interprofessional del pollastre a nivell estatal, pues, com a responsable d'agricultura d'Unió d'Uniones, pues, m'han convidat i serà la primera vegada que hi puc anar Ja, la pròxima vegada ja us contaré com ha anat i ja està, el que hi ha allí, el que hi ha, el xup-xup.
1: Ai, sí, doncs ja ens ho explicaràs. De moment, quines expectatives hi ha? Fes-nos una prèvia.
0: No, nosaltres anem a escoltar la prèvia, es pot dir que suposo que ens diran que tot va... La cosa econòmica va ambient en popa i a tota vela, però hi ha problemes sanitaris. Uh-huh. Tenim la influència aviar, que hem tingut dos focus forts, diguem-ne aquí a l'Urgell i al Medo, a Castilla León. I després tenim un altre problema que no se'n parla, que no és influència aviar, que és el Newcastle, ¿vale? Que la teníem localitzada al País Valencià i aquesta setmana ha sortit amb una granja a Segòvia. Vull dir que s'està estenent. Vull dir que econòmicament la cosa rulla, però sanitàriament, vale, que sanitàriament pues, la cosa està... Pues, s'ha de tenir cuidado, la bioseguretat, però amb això dia que els robatoris, que això, que no pot entrar...
1: Clar, que entre les granges té més, encara més lectures, no? No només el robatori,
0: correcte,
1: no només
0: clar,
1: el que
0: suposa. Nosaltres no sabem, nosaltres... Clar, vull dir, és que és greu, això. Vull dir, la percepció... el que puc dir així, vist de fora, de què podem parlar, serà això, vull dir, i una festa, vull dir, i no ho sé. Res més.
1: Doncs Néstor Serra Domènech, moltes gràcies per ser-hi, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. T'esperem properament. Una abraçada gran. Que vagi bé aquesta entrada
0: vale.
1: d'estiu.
0: Vinga, a vosaltres, fill. Adéu.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Avui, Rocío, ens posarem a mesurar perquè parlarem més de la mètrica.
4: Pues sí, bon dia.
1: Bon Mili. Dia.
4: Bueno, a veure, no som filòlogues, eh? No sé, solament un, com que tots els dies estem parlant que si la mètrica pa aquí, que si la mètrica pa allà, pues res, pues una mica per damunt perquè entengueu perquè s'entengui una mica millor. El haiku és una composició poètica, no?, que està composada per 17 síl·labes estructurades en tres versos de 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes, respectivament. Això d'entrada al Japó ja no són síl·labes, són harus o mores, que són unitats fonètiques més petites que les nostres síl·labes. Per això ja no és fàcil la coincidència a l'hora de traduir-los al català o al castellà. No obstant, hi ha traductors, que ja, com vam veure la setmana anterior, que ja en van llegir un, que ho havia traduït molt, adaptant-se molt, bueno, fan traduccions perquè puguin fer possible aquesta coincidència, però no sempre es pot, evidentment. Dit això, comentarem que el recompte de les síl·labes d'un vers és diferent en castellà que en català.
1: Clar.
4: En català es compta fins a la darrera síl·laba tònica. Per això veurem que en molts llocs parlen de 4, 6, 4, però s'aconsella no acabar el vers en paraula aguda, sinó en plana. Per tant, si acaba en plana, contarem una síl·laba de més, encara que no la contéssim, no sé si m'explico, no se contaria mètricament, però sí realment hi hauria una síl·laba més, i per això se parla del 4 més 1, 6 més 1, 4 més 1, que ens parlava la Montserrat Rubinat en els altres capítols
1: Escolta,
4: anteriors.
1: Escolta, tu saps per què en català se mesura diferent que en castellà?
4: Bueno, o en castellà se mesura diferent que en català.
1: Tens tot...
4: Sí,
1: no cert, ho sé. Cert, cert. Amb saviesa, la dona sàvia. Perquè sí.
4: Clar, en castellà, per exemple, i així, bueno, d'aquesta manera, jo em dic 4 més 1 serien 5, 6, pam,
1: 4
4: pam.
1: Més 1, 5 més 1 i 4 més 1.
4: 4 més 1, 6 més 1, 4 més 1, que serien 5, 7, 5.
1: Vale.
4: Pam, pam. Uh-huh. Com l'original.
1: Com l'original.
4: Vale? A castellà, què passa? En castellà, si la darrera paraula és aguda, o sigui, l'última síl·laba és tònica, s'afegeix una síl·laba més al recompte. Per tant, s'aconsella igualment que la darrera paraula del vers sigui plana per mantenir l'estructura original de 5, 7, 5.
1: Ah, ui.
4: Sí, sí. Clar, per això quan vam llegir l'altre dia aquell del Santa Eulàlia,
1: sí,
4: que era maquíssim, per
1: sí,
4: cert, podem... però clar, era tot acabat... Bueno, era monosíl·lab, però clar, era forta l'última paraula. I no tenia 5, 7, 5, tenia 4, 6, 6, 4, però bueno, no importa, a mi m'ha agradat molt. I, o sigui, que d'una manera o d'una altra, el que hem d'intentar és que siguin planes, que sigui acabat en paraula plana o en paraula... És drúixola, que és més difícil, i que tingui sempre el poder aconseguir 5, 6, 5. Evidentment, si no ho podem aconseguir, això no ens ha de frenar, ja ho hem dit molts cops, que l'important del haiku és el haimi. I si en algun vers ens surt una sil·labeta menys o ens surt una sil·labeta més, si té aquest sentiment i que ahir té aquest sentit, nosaltres endavant també, eh?
1: Endavant.
4: No ens podem tallar, perquè
1: no.
4: Si no...
1: Però llavors...
4: Això és un aclariment.
1: Se consideraria un... perdona, un haiku com d'humane? Com d'humane, a veure, com d'humane, m'entens?
4: Sí,
1: com els japonesos manen?
4: Dels originals. Bueno, fins i tot els japonesos i tot, al també final, era... també feien les seves variacions, eh? L'únic que passa és que si tothom comença a fer la seva, al final això serà una disbauja. És per això que és millor que tinguem unes pautes com a clares i d'aquí no moure'ns massa.
1: D'acord.
4: No? Jo, més que res, això com una fidelitat absoluta, és com una norma per no marxar-nos gaire d'això. I entendre que és important i que aquí està la dificultat.
1: Clar.
4: De poder-ho fer amb aquesta sil·labació.
1: Sí, sí.
4: Que aquí està la dificultat. Per això, lo de la banalització no és un haiku, qualsevol cosa. Tres frasetes que te surten així, que maco m'ha quedat,
1: no,
4: mira que haiku tan preciós he fet.
1: No?
4: Vull dir, és per això, jo penso, més que per res. Per tant, us llegirem uns caicus ara en castellà que compleixen aquesta norma de que acaben totes en paraula plana per poder tenir 5-7-5 i en català. En castellà, el castellà seria un dels Borges i diu així: Lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela.
1: Oh, preciós, preciós.
4: Llegirem un de la Montserrat Abelló, que és una senyora que també conserva, uh-huh, juntament al Pau Riba, també, molt lo de la mètrica, i diu així: I és blanc el lliri de llarga tija blanca prop de l'aigua clara.
1: Oh, és que és molt bonic el català, no? Trobo que té molta musicalitat.
4: És molt dolç,
1: oi?
4: Sí, sí,
1: oi? A més.
4: El castellà és més sec.
1: Més sec.
4: És més de la Santa Inquisició. Perdó, jo sóc castellana i adoro el castellà, però m'ha sortit
1: més,
4: així.
1: Sí, perquè és més jota i més, no? Sí, i més R, potser, sí, i sí, molt bonic.
4: Més durillo.
1: Sí, sí.
4: Un delfí del Sant de Gorta que diu el següent: Breves luciérnagas de mi mala memoria velan tu ausencia. Bueno,
1: aquest és preciós.
4: Sí. I ara un altre de la Montserrat Rubinat que diu el següent: En terra infèrtil males serves reviuen, tots són esquerdes.
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí, molt veraniego aquest, molt estiuenc aquest,
1: I escolta, aquí també juguem les R's. Es pot jugar amb els sons, ja ens ho diràs un altre dia, perquè anem fatal de temps. Rocío, un petó.
4: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Som energia. Som el que mengem. Som transformació. Som cíclics. Som aigua i sol. Som terra. Amb Pili García.
5: Escoltant?

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Incendi estabilitzat a Querol. Les vinyes han aturat el flanc dret i per ara els bombers de la Generalitat s'han centrat en el flanc esquerre perquè les flames no arribessin amb peses pel vent a les vessant dels turons buscans. Bombers han comptat amb ADF i pagesia per aturar aquest incendi i segueixen per ara amb 11 dotacions. Per ara aquest incendi ha afectat una superfície d'unes 4 hectàrees de conreu, segons dades provisionals. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tot això, precisament, quan demà arribarà la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació de meteorològica de perill per les altes temperatures. I des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions en totes les activitats de l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. I parlem de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu en el proper inici de curs, assegurant que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Precisament escoltem a Mònica Rodrigo de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes faran el curs vinent.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Com diem, seguim en plana política, ja que el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Se l'acusa de delictes de tràfic, influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics i també li han retirat el passaport. I seguim en successos. Hi ha hagut un accident a l'AP-7 a l'altura de Campmany en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. Sembla que, per segons primeres informacions, no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar els vehicles afectats. Sembla que aquest tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els ocupants dels vehicles i el camioner han estat estesos pel SEM. Per ara, en informació, seguim en que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I en cultura, l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La principal ha sigut que la companyia ha assolit el rècord Guinness en la frase més llarga escrita amb drons. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement i és la protagonista del nostre calaix actiu.
2: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come
1: amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
3: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça doncs tothom s'hi sentirà o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
4: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
5: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41. Girls, best
0: friend. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss...
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mà al melic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La casa dels 9 hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal.

0: de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
1: Bona tarda, Mònica.
0: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és: per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nou hiverns?
1: Bé, jo crec que l'espurna és doncs descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però clar, un sabater d'aquests que el que feien era doncs posar pedaços, no, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i rimen en arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etcètera. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo, si parlo doncs del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, no? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
0: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta teca. Jo ara agafo un dels fills, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
1: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no? D'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no? Doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no? Que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
0: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
1: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades doncs diuen, oi, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no? O d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixes com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic doncs molt... doncs que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa doncs que la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
0: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, 3 llibres, tota la resta, no? Jo us convido... Bé, a mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes els arxius?
1: Ah, molt. i m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I en canvi, els arxius són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no?, que remen els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones, home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs als arxius, no? Però moltes vegades doncs hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no?, de les parròquies, no? Llevat aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
0: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
1: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
0: I, a més, parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels òrgans que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
1: Clar, clar, clar, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no?, al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fa un d'altres, però el que està destruït, destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
0: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no?, perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
1: Clar, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, pues això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo, quan parlo de la Lleida, no? del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
0: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanar, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges. Has tingut una família molt viatgera.
1: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe, doncs, a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases d'Alcanar a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic que és quan el meu avi diu: jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent perquè anava renyant el que conduïa. Has d'anar per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
0: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens anarem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
1: Al Barça.
0: Al Barça. Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
1: Doncs mira, el Barça, el meu, o sigui, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entra a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia i suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etc, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt recull de premsa dels que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etc, no? I aleshores la gent es volia fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin bueno, la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc, no? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia la Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, la Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina, i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco: López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar doncs a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Leri de Badompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornar de boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça. Sempre patia.
0: un plat de sopes de farigola. Amb...
1: Sí.
0: Que estan tan bones.
1: Que són tan bones. Tan bones.
0: Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola, que no es perdi mai la sopa de farigola.
1: No.
0: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una clar. Quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
1: 100 pessetes. Clar, a l'època, què dirien els d'ara? Què dirien els d'ara? Però 100 pessetes són pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs clar. Sí, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
0: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has fet fins i tot ganes, Marta.
1: Sí, sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no? Un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, o Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
0: Diu, en un dels fragments, diu, com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
1: Sí, sí.
0: Aquest era en Sami.
1: Que era en Sami. En Sami doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits. Sí.
0: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no? entre nostàlgia, records familiars, el Barça, Pau Casals, etcètera, vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions fins i tot per descobrir.
1: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè per exemple, què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar al Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach. No? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres. No? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant ben bé el que jo faig. No? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a la Casa dels Nou Hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí diguem aquesta literatura del jo que també és tan coneguda i que està també tan de moda.
0: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... A veure, em deixaré moltes coses, però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre.
1: Exacte.
0: Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim,
1: sí, sí.
0: Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contra la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
1: Ah, sí, sí, sí. No, em pensava que l'anés a llegir. No, sí, sí, clar, ell... les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura, doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? Entre un espai i un altre, no? I, diguem, hi ha la part final, no? Que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels no hiverns, Mònica. La casa dels no hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare. La meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels no hiverns són els no hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa, que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot. Una casa és absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests 9 hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs surt també, malgrat ja no porta, clar, el cognom López.
0: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè els records,
1: sí,
0: a vegades...
1: Sí, el record, el dol... És clar, el dol és molt important que el passem, no? No, a veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No, no se et passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La casa dels no hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo el meu pare, la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una data així, doncs o bé fas, te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? I amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol. Aquest és, jo crec que és un llibre molt optimista, no? I amb parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes... Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses. I ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant, buscant, buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
0: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo l'únic que puc fer... Sí, Marta, bueno, és que ja no cal dir res més perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens farà riure. D'altres reflexionarem i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir, a entrar a La casa dels nou hiverns. Marta Loss, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
1: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Barbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí, i després dius no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar aquest paraulògic. Això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament. És una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal, entès, què serà aquest senyor? De veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia,
2: Mor d'accident ja directament, i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig.
1: Home, n'hi passen moltes, el llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: Tot, això
1: no sabent-ho tot.
2: Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sí. Sempre. Això aquí el lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final d'aquest, de cadascun dels capítols, que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès i, per tant, en aquest primer mor en accident. La pobra Rosa, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa. No? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment. És a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur. Perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etcètera, no? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. Si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada, i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la vida, la Digna Pena, i per què és com és. I això ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi, jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i s'hi vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això és també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí. Ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
2: Sempre hi ha un punt de
1: sempre
2: dir...
1: queda un fil...
2: Clar.
1: I tu el vas posant. I encara que sembli que no, no patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on s'acaba això.
2: Sí, sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot. En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
2: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici. És un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. Ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran i això, també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... Escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació, no? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement, vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas s'hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general, la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
2: L'avi o
1: l'avi. Això ho haig de dir, perquè avi és molt bonic.
2: Avi o l'avi, aquest animaló que li deia la nena, perquè clar, la dona, la Blanca, li deia l'Estaquirot, perquè el tenia per un no ningú, en fi, era una parella això descompensada, i en canvi la neta li diu l'avi o l'avi, no? Doncs, clar, quan t'hi poses, però això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet fent aquesta novel·la.
2: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu,
1: Rius molt, sí, això t'ho dic.
2: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes històriques... Intimo-històrica, les podríem...
2: No? Podríem fer un... Sí, un sexe a distància.
1: Bueno, no, del...
2: també, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però, no vull riure, en fi, vull riure.
2: Però sí. Sí, i juganera, amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc, arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii, vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten i l'havia assenyalat, i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo, i ell va dir, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès, i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà, i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hòstia, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
2: sí.
1: Perquè, pobre Moni... Sí, escolta, el proper personatge que li posis, Mònica, sisplau. Sí,
2: que sigui més feliç, no?
1: Una cosa sí. més bonica,
2: sí,
1: Màrius.
2: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
2: sí,
1: que vaig pensar, a veure què m'ha tocat.
2: Sí, a veure què m'ha tocat. És veritat que, a més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la
2: ara.
1: I, escolta, vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
2: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però, clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi, sí, que vam fer l'any passat, sí, i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
2: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem, sí, i ho fas amb totes les teves novel·les.
2: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que, això de la digna pena que parlava abans, és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora de que era gran i als anys 80, i per tant, espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada que a més és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he de posar digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig... de Conxita Costa sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costa es mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i, tot, i prova de fer una broma, com que és traductor, li agrada el Joan, i li diu, cony, si t'acostes, mola! I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta, i acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo, amb ella.
2: El Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que hi havia, hi podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una, aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la Lleida de la Baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica... com t'ho diria, és un desgraciadet, el pobre.
1: És que, pobre home, sí, no sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
2: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
2: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda, ai, saps, sí, aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. Llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure en 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, eh? Vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani que va allà on bufa el vent, perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir?
2: i pam.
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem.
2: Ho deixem aquí,
1: discutir,
2: i tant.
1: Perquè si ho expliquem tot,
2: no.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
2: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
2: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys després d'haver-la publicada i que era una sàtira. És una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres. Són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats i això els porta a una visibilitat social. Acabar sent, què et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc
1: que
2: jo
1: tenim
2: ara
1: aquí. Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, tothom és contertulià, tothom sap de tot, és el que llegim molt a tot arreu.
2: Sí, és un... Però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre per fer la campanya, que diu, escolti, però no podia fer-se una foto només, però fa un llibre, no?
1: El llibre.
2: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto del Maserati, en canvi no. Pot fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
2: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tota mena.
1: M'agrada que diguis
2: això. És a dir, ja la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara tothom a llegir.
2: Això mateix. Gràcies.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per controlat l'incendi de Querol a l'Alt Camp i segueixen fent tasques amb 9 dotacions de refredament de la zona per assegurar-se precisament que no revifi aquest incendi. Segons dades d'agents rurals, asseguren que el foc ha cremat 4 hectàrees. I és que en un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal a dia d'avui. I recordem que demà precisament arriba la primera onada de calor d'aquest any. I precisament per aquesta onada de calor ja ha emesos avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts. Precisament, moment per conèixer la situació meteorològica i la previsió que tindrem per les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb la presència abundant de molts núvols alts i prims i aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà i una tarda molt més assolellada al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure a punts del Pirineu. Temperatures que han estat altes, sobretot a la migdia i primeres hores de la tarda, on hem superat els 37-38 graus a molts punts a la Catalunya Central, Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. I, de fet, aquest vespre, primeres hores de la nit, els ruixats que generin, sobretot a punts del Pirineu més aragonès, es podran deixar a veure a la zona de la Vall d'Aran. Demà diumenge tornarem a tenir el pas abundant de molts núvols alts i prims amb aquesta pols amb suspensió i podrem tocar els primers 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I canviem de terç i parlem d'educació, i és que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs que asseguren que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Ho ha dit Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que també assegura que les protestes es faran sobretot de cara al curs vinent, però que encara s'han de calendaritzar i d'acabar definir com seran aquestes mobilitzacions i que ho faran abans de que marxin de vacances. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia, precisament, que aquests dos països havien signat l'alto al foc per cessar les hostilitats entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I parlem en plana de successos, i és que un home de mitjana edat aquest matí ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Se suma així, doncs, dos víctimes mortals més, que han sigut la d'un menor de 13 anys, ferit crític ahir divendres a la platja de la Rabassada, i l'altre de 12 anys, que va morir ahir directament. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes. Amb Víctor Calderón Benítez i un servidor, Pedro Vicente del Roble, vam estar a Can Marfà fent la presentació del còmic La vida secreta de la roba, un còmic realitzat per la Clara Mallart, l'Anna Llarg i, com no, la nostra amiga, la Panxolei. Vam explicar una mica de què va aquest còmic i per què hem de ser... Mirar més per la roba que vestim i què fem amb ella. Apa, endavant!
2: Tenim aquesta presentació que et feia molta il·lusió, la Panxolei, com bé dèiem, també és il·lustradora i autora de còmics i ja hem parlat de diverses de les seves obres al nostre programa i és un plaer també tenir-la de nou ben acompanyada. Tornaré a fer una petita presentació perquè aquest programa es podrà escoltar... bueno, aquest programa, aquesta xerrada d'avui es podrà escoltar a la ràdio durant les pròximes setmanes, així que aprofito per fer una petita presentació de la Clara Mallart, que és ecòloga industrial i dissenyadora, i l'Anna Llarg, que és guionista. Hola de les dues, una altra vegada. Això, presentar La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta, de Polen Editorial, que és una editorial que aposta per títols molt socials.

0: I avui és un museu que també conserva i explica una mica la història de la indústria tèxtil a Mataró, que va ser molt important. Tens alguns cinc cèntims més? Per
1: sí, com jo sempre faig a la sinopsi dels còmics, avui faré la sinopsi una mica de...
0: El museu de Can Marfany.
1: I del context, sí. Sí. Perquè els orígens del tèxtil a Mataró els podríem datar més o menys al segle XVIII, on s'entren les primeres fàbriques, que són fer teixits de seda, lli i cotó, i sobretot de mitges. Després ja, més endavant, la revolució industrial, amb el vapor, que per mar arriba el carbó a Cascoporro, arriben vaixells plens de carbó, doncs ja s'impulsa una mica més amb el ferrocarril a fer que les fàbriques i comencin a fabricar cada cop més teixits. I després ja, cap a finals del segle XIX, segle XX, l'auge del gènere de punt, Mataró es converteix doncs en els pioners de Catalunya amb aquest tema, i noms emblemàtics com en el museu que estem, Can Marfà, eren dels més pioners, i va canviar la vida de la ciutat perquè socialment i econòmicament doncs, li va donar molt de dinamisme. I finalment arribar la crisi aquella meravellosa que totes les fàbriques van tancar, jo sé de primera mà perquè ma mare cus i molta roba que he portat de petit l'ha fet ma mare, i doncs comença aquesta crisi i ens comencem a reinventar. I després ja anem veient les notícies de la televisió i tal, el que segurament planteja la Clara Mallart, que és les fibres que porta la roba, tots els microplàstics, quanta roba tenim a l'armari, etcètera, etcètera, que no fem servir, els tints i totes aquestes coses.
0: La manera de fer la roba que ja no té molt a veure amb com es feia abans, no?
1: Exacte.
0: Que dèiem com la fast fashion. Doncs, feta aquesta presentació, és un plaer poder xerrar d'aquest còmic en aquest entorn. Si voleu, comencem a parlar una mica del còmic i del que volíeu explicar, no? Aquesta és una història protagonitzada per dues amigues, companyes de pis. Una d'elles una mica més consensada que l'altra sobre la roba i això, una mica la indústria de la roba, no?
1: I l'altra molt desendreçada, també.
0: L'altra és una mica desendreçada. Ens podeu explicar així una mica com va néixer aquesta idea que donem per fet, que segur que d'alguna experiència personal, perquè realment el còmic ens podem sentir representats amb diverses de les vinyetes.
1: Jo seria com la desendreçada.
2: Doncs, bé, com bé dèieu, sí que hi ha alguna cosa d'autobiogràfic. No sabíem molt bé com traslladar aquesta idea del còmic, que és de la Clara, que és l'experta en moda, en sostenibilitat. Llavors, quan em va venir a dir vull fer un còmic d'això, vam estar donant-li moltes voltes, no? Però com? Com ho fem? Com... I al final doncs, vam tirar per la nostra història, perquè la Clara i jo vam ser companyes de pis, com les protagonistes d'aquesta història, amb 20 anys... Ens en vam anar a viure juntes i ja hi havia un tarannà. Ja es veia qui era una mica la conscienciada i qui era la més caòtica. No fa falta que digui qui era qui. Però bé, en el còmic passa això. Hi ha dues noies que són molt amigues de tota la vida i se'n van a compartir pis per primera vegada. Llavors, a mi m'agrada dir que el còmic té dues lectures. Una és aquesta història d'aquestes amigues, amb escenes molt, molt costumistes, molt quotidianes, de posar una rentadora, no tot vinculat sempre al tema, que és la roba. Però també hi ha una altra part, que és una part molt infogràfica, amb moltes dades, amb realment... que aquí és on es nota tota l'expertesa de la Clara, no? I a través d'aquesta espècie d'apunts que té una de les protagonistes, perdó que no ho he dit, és la Nico, i ella està estudiant disseny. I llavors, en aquestes llibretes que ella té, és on anem donant tota la informació que volem donar i que potser tu, Clara, vols comentar.
3: Sí, la idea una mica de l'estructura també ens va sortir... molt reflectida del procés que vam fer l'Anna i jo mentre jo li plantejava aquesta idea i començàvem a construir el llibre, no? O sigui, jo li vaig anar amb tots els meus anys que porto treballant aquest tema i explicar-li tot a l'Anna de cop i volta, doncs, bueno, ens va portar uns quants mesos. I
2: l'únic que em va costar d'entendre.
3: No, perquè, bueno, era una feina extra que anàvem fent, vull dir, ens anàvem trobant de tant en tant i anàvem dient, vale, quedem aquell dia, expliquem, a veure, bueno, perquè això, no? com ha dit l'Anna, com ho expliquem, no? com podem explicar totes aquestes coses i des de quin lloc.

0: no? I aleshores hi ha moltes escenes també del còmic que són
1: converses reals
0: mentre ens explicàvem i intentàvem construir tota la història, no? Aleshores sí que és molt... Bueno, reflecteix molt un moment, sí.
2: Bueno, i després la Panxulei, doncs, ho va pillar la primera, s'ha de dir, és verdad. I va posar tota la part, doncs, més d'historiatista i, no? I aquí, doncs, també li diste la forma del còmic. Del còmic, còmic.
3: Com va sorgir la idea de fer aquest projecte i de fer-ho amb còmic? Perquè hi ha molts mitjans, per què vau escollir...
4: I el còmic és un dels oblidats, per això. Em sobta per què el còmic.
0: Sí, la idea precisa de fer un còmic va sortir perquè un dels meus fills em va demanar un jersei, bueno, que li comprés un jersei d'una gran marca, i vaig pensar, ostres, mira que fa anys que em dedico això i realment el missatge no arriba, no? Com, i vaig estar pensant i dient, bueno, com podem traslladar totes aquestes informacions o més a nivell més de consciència cap a les noves generacions perquè ens escoltin o perquè el missatge arribi, no? I aleshores va ser a partir d'aquí que bueno, comentant amb l'Aida vam dir, ostres, doncs hem de fer un còmic per arribar, doncs, amb aquest llenguatge, doncs, a un públic, doncs, més ampli.
3: Sí, de fet, bueno, és un còmic una mica per tots els públics, jo diria, perquè sí que el còmic és un llenguatge que arriba molt bé també per al públic jove, però recordem que és un mitjà amb molts de prejudicis i que també podeu llegir còmics si ven adults que ningú us jutjarà. Això està bé recordar-ho de tant en quant, que els còmics no només són per friquis, es poden explicar històries molt interessants i amb molt de trasfons i amb molt de context social com aquesta. Panxulei, tu què tal? Com vas agafar aquesta història? Quan et va arribar, et vas animar... Sí. ¿Sobtas a para ver la convenza?
5: Bueno, la historia de cómo llego a este proyecto también tiene que ver con Sus Martín, que es una colega que quiero mucho y que admiro mucho también, y que inicialmente probablemente era ella la que iba a hacer el dibujo y el sistema del cómic, ¿no? Pero luego llegué yo, había conocido recientemente tanto a Aida como a Jordi de Polen, y la verdad es que de inmediato me hizo sentido el llamado, y ahí coincidimos en que finalmente dibujase yo el cómic, y me hace mucho sentido también que de alguna forma tomar este proyecto justamente por todos los temas que los que trato, ¿no? Siempre trato temas de género, temas sociales, ambientales, también históricos y relacionados incluso también al sur global. Yo soy de Chile, entonces eso es algo que tengo en la piel, ¿no? Y claro, lo que tú mencionas justamente, cómo el cómic también se convierte en un medio, en un arte, en un lenguaje que puede permitir hacer una divulgación efectiva de temas difíciles para la mayoría de la población. Cabe entender también que estamos hablando de que este cómic tiene muchas aristas en el sentido narrativo y también de informativo. Porque por un lado está la historia de Nico y Rita, que es muy, muy entretenida, muy adorable. Pero por otro lado hay datos duros que vienen de la tesis doctoral de Clara. Sí. Entonces, yo soy muy seguidora de tesis de distintos tipos, pero la mayoría de las personas no tienen a veces la intención o el tiempo o la facilidad de poder hacerlo y requiere un esfuerzo súper grande y a veces mucho dato, que es muy difícil de digerir. Entonces, siempre como que me ha pasado un poco que tanto en el cómic y en la infografía he tenido que ahí hacer como el trabajo de decir, lo vamos a convertir, no un lenguaje fácil o un lenguaje simple, sino accesible. Y eso es, yo creo que algo que se debiese hacer en todas las disciplinas humanas. No dejar, de alguna forma, que la endogamia académica quede solo en eso y pasar a la acción popular, ¿no? A la acción colectiva, social, del día a día, y mostrando problemáticas y soluciones también, y casos exitosos de esas soluciones. Entonces, me hizo mucho sentido y la verdad fue una aventura hermosa.
3: Va ser difícil escollir, o sigui, vau haver de deixar molta informació fora perquè realment, si jo, què tal va ser escollir-ho i convertir-ho en un còmic? Perquè...
2: Aquí les clavac, perquè sí, era, quedàvem, i clar, és el que diu la Panxulei, la Clara venia de llegir una tesi doctoral sobre moda, ecologia de la moda sostenible, llavors el seu nivell era molt elevat, per tant, l'exercici era conversar molt i anar baixant aquella informació, i llavors els nostres diàlegs era No, no, però això d'entrar jo, això és massa tècnic.
5: No? I jo li deia, però si això no podem explicar-ho si abans no hem explicat això, perquè si no això no ho ho entendrà.
2: Aquest va ser el gran exercici, en realitat. Sí. I la Clara també, una cosa molt bonica era que no volia cedir a nivell de... Jo no vull que es pugui trobar la informació d'aquest llibre. És un plus el que trobes a internet, no? I vull anar més enllà. No vull que el que decías ara, no vull que sigui fàcil, perquè encara que vagi encarat a un públic doncs, més juvenil, que també a un públic adult, eh? Però això no ho simplifiquem. I llavors sí que és veritat que la part més infogràfica és densa. I
3: es nota que hi ha feina, sí, el tema infogràfic també.
4: Nosaltres que som músics, a vegades quan hem anat a gravar ens diuen menos es más. Tu, Clara, com et vas sentir quan van dir menos es más?
5: Jo patia. Patia, vaig patir. Però no, després ho entenia, perquè res, o sigui, penseu que hi ha, no sé, al final, comptes d'un programa... I em anaven dient, no, és que això ha d'entrar amb quatre... de quatre amb una, i a veure com ho fem, no? Aleshores, a la Fran, pobra, li passava uns PowerPoint.
3: Un grup de WhatsApp o alguna cosa així. Sí. Us barallàveu pel grup de WhatsApp. No,
4: llavors... El grup de WhatsApp era més dens que la tesi.
5: Muy bueno el ticker.
3: Molt. Això també, a l'hora que vas llegint el còmic, està molt bé perquè la lectura és fàcil i és dinàmica, diguéssim, perquè hi ha la història de les dues protagonistes, no?, que alhora es va complementant la seva història i la relació dels dos personatges amb aquestes infografies, amb més informació, que hi ha també com el metacòmic, no?, a dins d'aquest còmic, que hi ha com un còmic a dins que va explicant aquestes informacions. Hem fet 5 cèntims de la relació vostra, que els personatges estan basats en vosaltres. També totes aquestes anècdotes que es passen entre els personatges són vostres? Veieu pel·lis de terror, també? O...
6: Jo sí.
3: Bé, evident.
2: Encanta el gènere, sí.
3: Genial.
4: Anna, i tu que ets la guionista, sent guionista però no de còmics, com t'has adaptat de l'audiovisual al còmic? T'ha sigut molt complicat o has sapigut... Arrel de fer, perquè a vegades en l'audiovisual n'hi ha un senyor o senyora que fa l'storyboard i per la gent que no ho sàpiga és una cosa semblant al còmic, com t'ho has adaptat per poder-ho plasmar? T'ha ajudat la Panxolei? Ha sigut tu?
2: Per mi ha sigut un repte absolut perquè, a més, jo treballo en l'audiovisual però no treballo fent ficció sinó que faig programes culturals, vull dir que l'storyboard tampoc el toco. Crec que hi ha una part de que la Panxolei ho ha sabut adaptar molt bé. Per mi la principal diferència seria el llenguatge narratiu, no? Que en l'audiovisual hi ha les seqüències i aquí tens un tema d'espai, no?, molt més limitat. I per mi el repte era aquest de també dir els diàlegs, no?, que els diàlegs siguin precisos, però alhora també han d'explicar, perquè la història està totalment supeditada al tema, no? I una mica per mi el repte va ser aquest.
4: Et sents satisfeta?
2: Digue'm?
4: Satisfeta per la feina feta?
2: No ho sé, em sento superintrusa, vale? Demano perdó, i més vosaltres...
4: Quan vosaltres no sou periodistes, tranquil·la.
2: No, però sou experts en còmic, llavors... Clar,
3: aquesta que faria més, tornaries a fer un còmic?
2: M'ha agradat molt. L'única, ja et dic, que em sentia una mica, aquesta, la síndrome de l'impostora, no?, perquè no és el meu terreny, però alhora hi havia una idea major que era la meva amiga de tota la vida dient-me, vull fer un còmic, i m'ho va venir a demanar a mi. Llavors vaig pensar, doncs som-hi, no?
6: No li podem dir no.
2: I no li trenc tot el que ho va fer créixer Panxolei, que ella sí que és experta en còmic, també.
3: Sí, sí. Jo crec que aprovadíssimes, però això ho ha de dir el lector. Ara farem, tenim aquí públic i ara farem algunes preguntes pel públic també. Abans volíem acabar de parlar una miqueta més sobre còmic, però ara farem unes preguntes sobre roba al públic, a veure què tal ho porten ells. Abans volia això, parlar també una mica de divulgació en vinyetes, que sí que hem parlat una mica, i la Panxolei també sempre ha treballat amb obres de realistes, diguéssim, amb no ficció, no? I crec que és una obra que també encaixa molt bé en la teva bibliografia, no?, amb les teves obres.
4: Sí, el costumbrisme és la etiqueta essencial de la Panxolei.
3: Sí, sí. I això com... fer una petita reflexió sobre la divulgació també amb el còmic. Just ahir també vam estar xerrant amb un autor, amb en Jordi Ojeda, que també és escriptor i és autor de diferents obres també entorn al còmic, i ell és professor d'aquí, del Tecnocampus, i també fa servir el còmic com a obra de divulgació. Això, una obra com aquesta, com te l'has plantejat?
5: Sí, no, yo creo que el cómic debe estar, la historieta, o como se le quiera decir, debe estar al servicio de los cambios sociales y de las mejores sociales de la educación popular, porque es un arte, es el noveno arte popular, es un arte masivo, anteriormente era del kiosco a la revista, de leer y tirar, nunca tuvo como esa prestancia así delicada de las bellas artes, ¿no? Y ahora está entrando en museos y todo eso, y me parece maravilloso, pero creo que el origen del cómic es popular, y eso me encanta que se mantenga, y que, por lo menos para mí, me cuadra perfecto, porque venía haciendo muchos cómics de ese tipo, de otras áreas, pero finalmente es como, yo creo que un puntito más de ese círculo que a lo largo de mi vida iré completando, de todos esos temas que me encantan. Y además que este tema a mí me encanta, o sea, sinceramente, porque yo siempre he sido como muy también crítica del consumo y todo eso. Pero bueno, independiente de eso, creo que una de las cosas que también, yo creo que el deseo que existe es que sea una herramienta pedagógica. Que eso también con Clara y Ana lo hemos hablado, de ojalá que esto sirva, por ejemplo, a padres y madres en casa con jóvenes, niños, niñas, profesora de la escuela, profesora de la universidad, también revisar, por ejemplo, datos, pero también formas de presentar la información, y por ahí hay todo un tema. Justo ahora también estoy coliderando un grupo de trabajo europeo que estamos hablando de cómo la investigación y la creación puede llevar también a buenos resultados en cuanto a acciones participativas en el mundo del cómic mezclado con lo académico. Y eso es, yo creo que son esfuerzos que se están haciendo a nivel institucional, pero también gubernamental en muchos países, de decir, ok, vamos a hacer esta investigación, pero ahora también vamos a hacer la parte divulgativa que llegue a más personas. Entonces el cómic para mí es un tremendo medio, tremendo arte, tremenda herramienta.
3: Genial, la reivindicació una mica del mitjà. Seguint amb això, amb el tema de la roba, llegint el còmic també fa una miqueta de ràbia un dels personatges, no diré quin, perquè és molt insistent i té una, això, té unes idees molt clares, no?, sobre la indústria de la roba, i et fa plantejar-te moltes vegades com a lector, no?, pues, què puc fer, no?, què puc fer per millorar la meva manera de consumir roba, no? També crec que hi ha preguntes que tampoc tenen resposta, crec, a l'hora de llegir-lo, perquè és molt difícil ser coherent en el món que estem vivint ara mateix, sinó que li diguin els de la casita de Bad Bunny. Llavors, la meva pregunta era una mica que què podem fer per ser una mica coherents o per imaginar una mica la nostra manera de consumir la roba i de la nostra relació amb la roba al final, no? Abans de passar això a les preguntes del públic, si ens pot fer explicar una miqueta.
5: Sí, tant.
3: Perquè hi ha alternatives a les grans marques, hi ha maneres de consumir una mica fora de...
4: I ja que et tenim aquí, pues, il·lustra'ns.
5: Bueno, la idea una mica que també volíem donar amb la idea general del llibre, és això, no?, de mostrar, sobretot, com funciona un sistema concret dins del gran sistema de la moda, que és el fast fashion, o sigui, el sistema de la moda que està descrit o industrial que hem representat amb les infografies i les dades correspon, pues, a aquest, la manera de produir i de consumir de la moda ràpida. I també hi ha una part del llibre que també presenta algunes o apunta algunes alternatives que ja s'estan treballant i altres sistemes de la moda que també tenim, no?, de, pues, roba de més proximitat, potser, o de marques una mica més petites, o alternatives vinculades a l'economia circular, que serien coses, doncs, la reutilització, la reparació, l'intercanvi,
0: que cada vegada s'estan donant més, no? I després, al final, també hi ha una part que és també vinculada una mica a la història, que és replantejar-te això, no? Què puc començar a fer jo en relació amb la roba, no? I és com un petit decàleg que ja vos el llegireu.
6: Sí.
0: Però sí que és veritat que està vinculat una mica a fer reflexionar, no? Perquè sí que és veritat que també dins de la història el que tampoc volíem era culpabilitzar, o sigui, ni culpabilitzar el consumidor ni culpabilitzar en general, perquè bueno, tots vivim en un sistema i entenem que les responsabilitats són compartides, les empreses tenen unes responsabilitats, evidentment, els consumidors en tenim unes altres i l'administració en té unes altres, no? El tèxtil o la moda és un sector que no ha estat mai regulat, per exemple, no? I ara a Europa pues, està començant ara a regular-la, no? A treure pues, petites regulacions. Aleshores, això està sent superdisruptiu dins del sector, no? Perquè ha sigut fins ara, pues, bueno, que tothom ha fet el que ha volgut, no? Aleshores, això pues, ha tingut doncs, unes conseqüències tant ambientals com socials. I això era una mica la idea que volíem transmetre en quant a la reflexió de cadascú quan llegeixi el llibre. Donar una mica d'eines.
2: Sí que el tema de la coherència era un tema que volíem que sortís. És a dir, no sé si queda prou clar, però volíem... És molt difícil ser coherent, no? Realment, i més amb aquest tema. I volíem que, fins i tot, Nico, que és la que, diguéssim, té una consciència ecosocial i la que està estudiant disseny, en algun moment... també anés a comprar, saps? I o es carregués una samarreta. O sigui, volíem també mostrar-li aquesta incoherència a vegades.
3: Mm. Sí, sí. Que és molt difícil ser coherent en aquest món, vamos. També els mercants de segona mà, no sé què tal, si recomaneu també, que sí. Crec que l'auge també que ha tingut en els últims anys també hi ha més botigues de segona mà. També hi ha hagut auge de botigues asiàtiques que potser no són tan favorables. També està una petita crítica a dins. Bueno, una petita. Jo potser diria que tot el còmic seria crítica també a això, no? A fast fashion. Si voleu, podem passar aquesta dinàmica de preguntes, perquè també és la millor manera també de conèixer una mica... això, els que estem aquí, si, què podem fer, no?, per consumir d'una altra manera, no? I també saber una mica com consumeix la gent roba, no? Fot-li canya a les preguntes, que per cert les heu preparat vosaltres i no sé ben bé aquí. Quantes vegades s'utilitza una peça de roba?
2: De 6 a 7.
3: De 6 a 7 vegades i després la tirem. Això és una mitja, una mica...
0: És una mitja, i depèn també molt dels països. I,
2: clar.
0: I al nord d'Europa, per exemple, s'utilitzen menys i aquí al sud una mica més. Però això depèn, això és una estimació i una mitjana. Però sí que més o menys també dins del nostre armari tenim entre el 30 i el 40% de peces de roba que no ens les posem mai.
4: Això, quan ho he llegit en el còmic, he anat a mirar l'armari, però literal, i he dit, ostres, tot això em sobra perquè no ho faig servir. També perquè anem creixent a l'ample i dius, això ja no hi cap, i tu has posat dos vegades, això sí que fa llàstima.
2: Això fa llàstima. I a mi també m'ha passat això.
4: I dius, o sigui, que quan compreu roba, vigileu la vostra línia, sí. També. Si voleu aprofitar els diners invertits en aquesta roba, per dur-la més temps.
2: Però i la guardes pensant que t'aprimaràs, no?, algun dia.
4: Evidentment. Dilusiones se vive, no?
3: Quants litres d'aigua es necessiten per fabricar una samarreta i uns texans? Això, els litres d'aigua, també ara se'n parla molt dels litres d'aigua que gasta la IA, la intel·ligència artificial, no?, que també gasta uns quants litres per generar imatges. Nosaltres, com amants, amics d'artistes, dibuixants, il·lustradores, us animem a no fer servir la IA generativa. La IA és una bona eina, però és això, és una eina que us pot ajudar, però mai pot substituir a un artista. Per tant, si voleu generar alguna il·lustració o imatge, nosaltres...
4: Li demaneu a la Panxolei.
3: O a la Panxolei o a qualsevol artista que tingueu a mà. Perquè, a més, no sé si ho sabíeu, però la IA roba els artistes perquè fa servir il·lustracions que ja existeixen per generar la seva pròpia. I això fa que els estigui traient doncs això, les imatges, les creacions de persones reals. Sí. En el cas de la roba, a veure, quants litres d'aigua necessiten per fabricar una samarreta? Una samarreta bàsica d'aquestes, a veure, algú es mulla, 5 litres, diuen per aquí, més de 100 litres.
2: El gent de mà.
3: Ostres, això és potent, eh? Els texans sí que...
5: Entre samarreta i texans és...
2: Sí.
3: 2.700 litres per samarreta i 10.000 litres uns texans, eh?
5: Però és moltíssim. I otra cosa que quiero mencionar, un poco fuera del libreto, es que, por lo general, también todo esto va recayendo en países del sur global, que son cada vez más empobrecidos, son cada vez más extraídos a niveles hídricos, niveles de recursos. Yo vengo de un país en el que vive en parte la extracción, que eso de una forma se diseñó a través de la colonización y a través también de la revolución industrial. Y eso, por lo menos del país donde yo vengo, hay un desierto que es el más árido del mundo y que han encontrado toneladas y miles de toneladas de ropa tirada que viene principalmente de Europa.
3: És un joc una mica cruel, no? Perquè de sobte estem...
4: Ens sentiu culpables, eh?
3: Però n'aprenem que això sempre està bé. Quants quilos de roba tira una persona a l'any a Europa? A quin qui aposta? Tu quants quilos tires? Tu no, perquè
4: bueno,
3: les samarretes et donen força.
4: Sí, però les sabates tiro un parell de sabates cada any, o sigui, jo no ho sé.
3: De les sabates no hem parlat gaire, però... Cada vegada duren menys, no? També. 19 quilos per persona. Per persona, sí. Sí, sí, són 19 quilos i el bulto és una mica...
4: Si és d'hivern encara és més gros el bulto.
3: Això.
2: A tot l'estat espanyol es generen cada any unes 900.000 tones de residus tèxtils. 900.000 tones cada any.
4: I on van a parar aquestes tones de tèxtils?
2: I d'aquestes 900.000 tones només es recullen selectivament entre l'11 i el 12%. Per tant, són les úniques que de moment es gestionen d'alguna manera. Tota la resta, que se'n va la resta, s'incinera o se'n va a l'abocador o es perd el rastre i no se sap on va. I de les que es gestionen a través de la recollida selectiva i dels contenidors que tenim doncs, en els municipis, només entre un 5 i un 10% es reutilitza, o sigui, es reven aquí a l'estat espanyol, aquí a l'estat. Hi ha una altra part que també se'n va a altres països perquè es reven com a roba de segona mà, sobretot a l'Àfrica, i després només entre un 1 i un 2% de la roba s'utilitza pel reciclatge. Per tant, molt poqueta part del que llancem, encara estem molt lluny de poder fer...
4: Jo us recomano, jo les meves samarretes que queden trencades acaben sent draps de la pols de casa.
2: Sí.
4: Això és una herència familiar que té. Sí. I ja preteu-lo. Es retalla amb unes tisores i ja teniu un drap. Sí. A més, amb un disseny maco, si porta un bon estampat.
3: Això també tenia aquí apuntat lo del greenwashing, que m'ha fet molta gràcia llegint el còmic també, no? Que són aquestes marques. Ara també aquest mes ho estem veient una miqueta amb l'LGTB també, que són marques grans normalment que aprofiten aquestes modes que potser no haurien de ser per rentar-se una mica la cara. No? I amb el greenwashing passa això, que és com marques que diuen les meves prendes, no? La meva roba és ecològica, no? I també comentes, bueno, comenteu al còmic, que hi ha algunes que potser una samarreta sí que ho és, però la resta no ho és tant, no?
2: Sí, exacte, això intentem explicar-ho també dins del còmic, perquè hi ha, bueno, unes pràctiques habituals dins la indústria és una mica això, no? Remarcar algun aspecte concret, per exemple, de la peça de roba, que potser aquell tros d'aquell material és orgànic o així, però en general el que fa sostenible una peça no és una part, sinó tot el procés que hi ha darrere i com s'ha fet, no? Tot aquest procés, amb el qual a vegades ha quedat una mica desdibuixat i és una mica enganyant, pràctiques enganyoses que es diu.
3: Sí, i que ho anuncien com molt bombo i platillo.
2: Sí, exacte. Ara això sí que la Unió Europea ho ha parlat. Hi ha una directiva que veu d'empoderament al consumidor, precisament,
3: sí,
2: perquè el consumidor pugui tenir unes eines més clares per prendre decisions de consum. Aleshores, aquesta directiva ara s'està transposant a la llei estatal espanyola i està a punt de sortir, que és la llei de consum sostenible.
3: Genial.
4: Uf, durarà poc aquesta llei.
3: Doncs si ningú té cap pregunta, moltes gràcies per venir, això sobretot. Moltes gràcies a vosaltres tres també per aquesta obra, i que era molt necessària també, i de divulgació, i per tots els públics. Ha sigut un plaer i fins ara. Que vagi bé.
6: Adéu-siau.
5: Moltes gràcies.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran, com bé diem, demà a la tarda i que s'allargaran, com a mínim, fins dimarts. Mentre en un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. Igualment també es demana extremar aquestes precaucions fora d'aquestes zones. I és que en total avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades d'Agents Rurals, asseguren que han cremat 4 hectàrees. Seguim a Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui hem donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I parlem, canviem de terç, i parlem d'educació, ja que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui accions de protesta durant tot l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Escoltem a Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes que faran el curs vinent.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Rodrigo també ha dit que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances a mitjans de juliol. I encara seguim en plana política perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura del judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez Begoña Gómez. S'acusa de delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. I també li han retirat el passaport. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia només migdia que havien signat aquests dos països un alto al foc per cessar les hostilitats. I en plena de successos, els bombers han rescatat avui dissabte un motorista precipitat per un barranc al voral de la C-462 prop de Jussà i Tuixén, a l'Alt Urgell. Per ara, aquesta persona se l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. I en esports, a les 8, el Barça de bàsquet s'enfronta al València Bàsquet en el segon partit del final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià
5: Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
7: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Sergi Guiu, Anson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Molt bé. D'actualitat avui.
2: Mira, mira, me va molt bé que m'ho preguntis, això, perquè
1: molt
2: ja...
1: Molt que em faci aquesta pregunta. Molt bona pregunta, com diuen els entrevistats. Llavors no saps si és bona realment o no, ja, a nivell periodístic.
0: Exacte, també tens raó.
2: Pues, com dèiem, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, i més que me la facis ara. Perfecte. Perquè m'he acabat Eufòria, però ja fa uns dies que l'he pogut pair. I probablement, si m'ho haguessis preguntat el dia que la vaig acabar...
1: Però si ja em vas parlar la setmana passada.
2: No, però me quedaven dos capítols, no te'n recordes? Que vaig dir, encara no puc parlar del cert, perquè me queden dos capítols. Menys mal que no m'ho vas preguntar, just vaig acabar la sèrie, perquè hagués set una alliberació de la meva ira increïble.
0: Carai, però normal.
2: Sí. Què passa amb Eufòria?
0: Què passa
2: amb Eufòria? Sobretot
1: es pregunta la gent.
2: No. La temporada 3 d'Eufòria, i vull deixar molt clar això, però abans de començar la rajada.
1: La va guanyar Lluís Sánchez.
2: Sí.
1: Perdó, ja
2: què passa amb la temporada 3 d'Eufòria? La temporada 3 d'Eufòria no és una mala sèrie en absolut. No està mal gravada, les interpretacions estan fantàstiques. El guió, bueno, és més qüestionable, però... El problema que tinc jo amb Eufòria és que aquesta tercera temporada no és bona quan és la tercera temporada d'una sèrie que les dues seves primeres temporades era una cosa totalment diferent. ¿Vale? Hem passat d'una

0: que és una cosa totalment diferent. Fins i tot amb l'estètic, amb tots els aspectes possibles, la càmera ja no fa aquells moviments espectaculars, ni... No, és totalment estàtica, tinte groguenc de western amb molt de cert. No és una mala sèrie la tercera temporada, és una mala sèrie perquè no va gens... amb les primeres dues. O sigui, els personatges són els mateixos i els coneixem perquè tenen un bagatge que passa les dues primeres temporades, però tot el que passa en aquesta temporada és desconegut en aquest sentit, o està totalment fora de lloc sota el meu punt de vista. No sé què has fet Sam Levinson, no ho entenc, vale? Ja està. La música de Labyrinth també s'ha perdut en aquesta tercera temporada i és un cop molt dur.
1: Bueno,
0: en fi, ja està, és això el que vull dir. No, podria dir moltes més coses i podria ficar-me a indagar moltíssim més, però jo crec que això és la base del que penso.
2: Si tu creus que això és la base del que penses, endavant.
0: No, a veure, és la base del que penso.
1: Vale? No et podem ajudar.
0: No ho crec, ho sé, ho és. Vale?
2: Molt bé.
0: I és això el que em passa. També m'he acabat una altra cosa, La casa nostra. I acaba com per acabar, eh?
2: Això és de TV3?
0: Sí, la sitcom de TV3.
2: Vale. Que surt el Llum Barrera, no?
0: Sí, correcte.
1: I acaba... Molt bé. És curiós aquest lligam que
2: tens. No, saps què passa? Que el cap de setmana vaig veure l'anunci.
0: Clar, i l'Albert Ribalta també surt, i l'Adrián Grosser...
1: Aquesta ja no sap qui és, ara te la vaig dir, perquè jo tampoc.
0: Sí, home. En fi, acaba com per acabar. I també vull desmentir una cosa, que vaig dir que la tercera temporada ja estava confirmada. No està confirmada, està pendent d'un fil, vale?
2: Home, però llavors no es diu.
0: Ja, però a mi se'm va donar aquesta informació i jo no la vaig contrastar.
1: Molt bé.
0: Vale, per tant, ara que l'he contrastat, doncs això, la sèrie acaba com per acabar, vale? Si la deixen amb aquesta segona temporada, doncs escolta, són 28 capítols que, bueno, podien haver estat uns quants més, però està bé, i punt. Perfecte. És una sitcom que ve a fer, que ve a recuperar el que és una sitcom. No fa res de nou, però és que no ho pretén.
2: Vale.
1: Molt bé. S'ha de saber quines són les limitacions de cadascú.
0: Així és.
2: Molt bé. Jo la veritat és que no tinc actualitat, perquè encara estic mirant Absentia, sí.
0: I què?
2: La tercera temporada. A mi m'està agradant molt.
0: Molt, eh?
2: Sí.
0: Bé.
1: Molt bé.
0: Bé.
2: És que estar acàtic sempre és bona opció.
0: Sí.
1: Tinc un moment baix de sèries, ja ho sabeu. Tinc d'altres...
2: Que tants al Mundial.
1: Tinc d'altres objectius audiovisuals.
0: El futbol, els llibres, no?
1: Sí. Sobretot el futbol.
0: Bé.
2: No ens enganyem.
1: No és el mes de més lectura del món. De fet, m'estic llegint un llibre sobre el futbol, per tant...
0: Uf, una mica de sobredosi,
1: No, molt interessant, de Ramon Usall. Ja... Que la gent ens escolti, perquè passarà per ahí.
2: Ah, vale, perfecte. Vinga, va, doncs avui toca fer estrenes de la segona quinzena de juny i comencem per la sèrie Blossom Shanghai, que arriba a Filmin i és la temporada 2.
3: Me había imaginado nuestro reencuentro infinidad de veces, pero nunca me imaginé esto.
4: Siempre ir hacia adelante. Voy a ganar dinero aún más rápido. Me alcanzarás.
3: Dame otros 10 años. Te demostraré que estabas equivocada. Si los negocios son un arte, él es el maestro absoluto.
5: ¿Has oído hablar del Empire State? Subirlo de abajo hasta arriba.
2: Diu, arriba l'esperada segona part, 15 episodis de la sèrie de Wong Kar-wai, l'emblemàtic cineasta falsada de les sèries amb aquesta luxosa adaptació que tanca la trilogia que va començar amb Deseando Amar i 2046. Sota la resplendor dels neons del Xangai, explica la història de l'enigmàtic Abao des de la dècada dels 60 fins a principis del segle XXI. Aprofitant les oportunitats de la reforma econòmica i amb el suport del seu experimentat oncle Ye, la restauradora Ling Zi, la senyoreta Wang de l'Oficina de Comerç Exterior, el senzill Bao es converteix en l'extraordinari senyor Bao, un home destacat al món dels negocis, però la seva vida i la seva trajectòria professional trontollen quan una dona misteriosa obre un restaurant anomenat El Gran Lisboa.
1: Bueno, molts noms, no? Molts noms de persones i de llocs i de moments.
2: Sí,
1: el
2: tràiler que no... D'això, i tal com està escrita...
1: El tràiler no t'ha sonat al que has llegit.
2: No.
0: Perquè estava doblat.
1: Bueno, no, sí, això per començar. Sí, clar, molt bé. En fi, m'agrada perquè depèn de qui prepare les estrenes, hi ha un format de pàgina o un altre.
2: Hem de fer un llibre d'estil de la jove en sèrie.
1: I era abans. Bueno, és que jo crec que estic guardant la teva carpeta.
0: Jo també t'he guardat la teva carpeta.
1: És que és l'única que no guarde, ja ho parlarem. Hi ha una carpeta que jo et vaig crear... Bueno, és igual, aquí no cal ara que... Això va en sèrie i està per mesos. Jo t'ho fico allí, quan les preparo.
2: Pues jo no.
1: Bueno, no pas més.
2: És que, clar, abans l'has fet tot a la Míriam.
1: Clar, també és veritat.

0: És que clar. A Movistar Plus, arriba la otra hermana Bennett.
1: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
2: Miss Bennett.
3: I must be. Oh, yes, I am.
2: Miss Bennett is a radical thinker.
4: I told you no one would marry you if you wore spectacles.
5: The most important thing is to be yourself.
0: A veure, en aquest cas, drami...
6: Aquí... Dramèdia romàntica.
0: I això existeix? Dramèdia?
6: Ah, dramèdia existeix, sí, senyora.
0: Ah, sí? Ah, vale, vale. Que adapta la novel·la Supervendes de Janice Hadlow, ambientada a l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen i que es narra des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada. A l'Anglaterra de la Regència, Mary Bennett, la neguet lleig de la família, sempre a l'ombra de les seves quatre germanes, qüestiona el paper que la societat li imposa. La cerca del lloc es converteix en un viatge cap a la independència emocional, on descobrirà l'amor i la necessitat de escollir-se a ella mateixa.
7: Bueno, molt bé.
0: No sé.
7: És que a mi l'univers no, Mary Bennett...
6: Aquestes dues sèries no peguen de moment, eh?
7: És que l'univers Mary Bennett a mi no m'ha convençut
0: jo
7: massa.
0: Jo és que no he seguit mai
7: No, jo tampoc... No sé, no m'ha convençut entrar-hi mai, llavors. Però entenc que pugui agradar.
0: Vinga, a Netflix. Arribi...
7: Ui, sí!
6: Aquesta sí?
7: Aquesta l'he sentida jo, si no m'equivoco.
0: T'encontraré.
8: It's been 5 years. What are you doing here, Rachel?
9: I need to show you something. Tell me what you see. Come closer, David.
8: He looks like Matthew.
9: I know. And I know how insane that sounds.
8: Just as insane as people thinking I killed my little boy in the first place.
9: But if there's a chance... No matter how impossible, that he is somehow still alive.
8: Then there's someone very dangerous behind this.
0: En aquesta nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a la presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria ser viu. Haurà d'escapar-se de la presó per destapar la veritat.
6: Uf, que complicat això.
7: Hi ha tres noms del repartiment molt guais.
6: Clancy Brown,
7: El protagonista, aquest no sé qui és.
6: Sí, home.
7: No.
6: Clancy Brown era el dolent de Dexter New Blood.
0: Ho sabré jo, no? Si no sé qui.
7: No me'n recordo jo de Dexter New Blood, com si no l'hagués vist.
6: I és la veu, ojo a la dada que este quedaré, és la veu de El senyor Cangrejo a Bob Esponja.
7: Bueno, jo em referia a Sam Worthington, que és el protagonista, a Britt Lower, que és una de les protagonistes de Severance, i a Milo Ventimiglia, que és un actor que m'agrada molt.
6: No, Clancy Brown ho fa molt bé.
7: Milo Ventimiglia, fill de Rocky Balboa a les pel·lícules de Rocky i protagonista, o un dels protagonistes de This Is Us, i també amb aquella sèrie que miraves tu, sortia. Perquè em vaig parlar i tu vas dir, ah, sí.
0: A veure, torna.
7: Milo Ventimiglia.
0: Sí.
6: Ah!
0: A Gilmore Girls.
7: Aquesta. Doncs són, per mi, els tres caps de cartel d'aquest repartiment.
0: Perfecte. En aquest cas, a Telecinco.
7: Olsa.
6: Sí, estrena tradicional, eh? Al lineal.
0: Sí, sí.
7: Al lineal.
0: Amb Max Iglesias, entre altres, eh? Max Iglesias i Martiño Rivas.
7: I l'altre?
0: No.
7: A veure com és l'altre.
0: Karina Koloskowska.
6: Oh, molt bé.
7: No, molt bé.
6: Com que no?
7: Perquè ha dit una S, aquí no n'hi ha cap S.
0: No,
6: Kolokolshiva, podria ser?
7: Kolokolshikova.
6: Kolokolshikova, ara ho has dit. Sí, senyor.
7: Experiència, eh?
0: És que...
7: Kolokolshikova.
0: Molt bé.
7: És qüestió de llegir.
0: També tens raó. Ella maldita, Alma.
10: En mi vida solo han existido dos constantes, Isaac y Dios. Desde que llegaste a la isleta, pensé que podría tener a los dos.
11: ¿No te sientes solo?
10: Sí que me siento un poco solo.
12: Yo creo que Ana y yo aquí podemos llegar a ser felices.
11: ¿Estás enamorado?
12: Mucho.
13: Puede ser es que esta gente humilde y trabajadora se quede sin casa para que unos pocos se hagan más ricos.
11: Vuestros hogares son ilegales.
10: La iglesia está muy acostumbradita a hacer lo que le dé la gana. Esto no es el Vaticano.
14: Tampoco es tu cortijo. El dinero siempre es el problema.
0: La vida de Fermín, un jove i atractiu sacerdot molt estimat i admirat pels habitants de la isleta, al bonic poble de la costa on se situa la seva parròquia, es complica quan s'hi traslladen a viure el seu estimat cosí Isaac i la seva vella dona Anna, per qui gairebé immediatament comença a sentir-se atret. Quan descobreix que ell alberga els mateixos sentiments, es desencadena al seu interior una lluita fèrria, ja que si es deixa esportar per la temptació, la traïció seria doble. D'una banda, enganyaria Déu, i a qui ha dedicat tota la seva vida, i de l'altra, el seu cosí. Aquest sí que és un problema. Qui a vol com un germà. Per la seva banda, l'Anna considera que té un deute impagable amb l'Isaac per haver-lo allunyat del seu difícil i tràgic passat, de manera que tots dos començaran a viure el malson d'haver de renunciar a la seva felicitat per lleialtat. En aquesta situació, la parella no només s'haurà d'enfrontar un complicat dilema moral, sinó a obstacles més mundans i perillosos.
6: Ojo!
0: Pues no em sembla mala trama.
6: Bon drama, Drama, drama fort,
0: Qui creus que serà el sacerdot, el Martinho o el Maxi?
6: No, és el Maxi Iglesias, no?
7: Sí?
6: Ara ho busquem-ho. Mira, jo és que ho estava buscant aquí.
0: Un sacerdot, Maxi Iglesias o Martinho.
6: Repartiment, estoy en ello, Maxi Iglesias és Fermín. La vida de Fermín, sí, un jove i atractiu sacerdot.
7: Ho dic, que està basat en un llibre?
0: Com?
6: No ho hem dit.
7: Bueno, hi ha un llibre de Manuel Rivas.
6: Així, no, és el primer paràgraf que posa la sinopsi, de fet.
7: És un llibre que es titula Ella maldita alma, també.
0: Ah, sí?
7: Sí, Manuel Rivas.
6: Doncs sí, Max Iglesias és el sacerdot.
7: Mira, ui, que malament li queda això.
6: Que és així. És com fins i tot anacrònic veure l'estit de sacerdot. Sí.
7: I està molt enfadat,
6: Sí, però bueno, això ja ho fa ell, no? Sempre està així molt serio. Ojo, pues una sèrie on el veurem més amb samarreta que sense, sembla,
0: Està bé, això. Per ell suposo que també ho agraeix.
6: Home, no passarà tant de fred.
7: Ni tant, amb la sotana ben tapadet.
0: No li pegue gens,
7: En absolut.
6: No, però veurem.
7: També és veritat que no els tenim ubicats a la gent vinculada a l'Església amb el físic de Max Iglesias.
6: També t'he dit, no sé si Telecinco confia gaire en aquesta sèrie.
7: No, ja t'ho dic jo que no.
6: Perquè l'està estrenant a l'estiu,
7: Ja t'ho dic jo que
6: no. I això ja és un gran què.
7: En definitiva, serà una patacada forta.
6: No a veure, l'acabarà el tirant a capítol doble a les 12 de la nit, allò que fan, però bueno.
7: No patiu.
0: Jo crec que si la posessin a una plataforma... Jo crec que
6: És que aquesta sèrie acabarà amb una plataforma.
0: Pues que sigui Netflix.
6: De fet, ja m'arriscaria a dir que està coproduïda per alguna plataforma a la que acabarà. Perquè segurament Prime Video. Per les inèrcies que té Telecinco, normalment, a fer aquestes coses.
0: Pot ser. A Sky Showtime, arriba Rosa Elèctrica.
15: Vi portiamo un aspirante pentito, Daniele Mastronero, detto Cocis.
16: Mastronero! Farò il possibile per farlo collaborare.
17: Fermo! Se il suo possibile non è abbastanza, la copertura salta.
16: Io davvero non ho capito perché hai scelto me per un incarico così grosso.
17: Inci pozzo e stacca. In culo un è con una creatura per guardi. Oh!
16: Forse non hai capito quanto è grave la situazione.
18: Dove cazzo vai?
16: Sono l'unica che può salvarti il culo qua.
19: Non ti respiri, cadindarabo!
20: Doveva convincermi che valesse la pena darle fiducia.
21: Ma più veloce.
20: Non è valsa la pena.
21: Fammela buttare via.
0: La improbable aliança entre una policia i un criminal marca l'inici d'una trepidant persecució que posa en qüestió les idees preconcebudes sobre el bé i el mal. Un agent del programa de protecció de testimonis rep la missió de protegir un jove cap criminal convertit en informant, un narcotraficant que presumptament va assassinar dues noies. Però quan descobreix que els seus superiors... estan confabulats perquè l'atrapin...
7: I em perdonarà la subida. Sí, se me ha roto la barra espaciadora.
0: Tots dos es veuran obligats a fugir junts del que volen veure, dels que el volen veure mort.
7: Mira, jo ara vaig explicar el que passa.
0: L'Ivan,
6: que anava de listo, ha dit, ho passaré pel traductor, tot
7: molt
6: això.
7: Molt bé, llavors has fet un copia i pegar i, per exemple, hi ha una frase, sense espais. Tot el que llegiré ara no té espais. Els seus superiors estan confabulats perquè l'atrapin. Tot això, amb el seu apòstrof, els seus accents al perquè, tot està, és a dir, està ben escrit, però no hi ha espais. I com això, doncs, porta així la Judit tota la secció.
6: Si et fixes també, alguns...
7: apòstrofs són interrogants. Com? Ui, un criminal marcar l'inici, aquest li és un L interrogant i, inici.
0: Exacte. I d'una també.
7: I la D, entre la D i la U també hi ha un interrogant. D'una trepidant persecució va tot junt, per cert.
1: Perdona, Judit, mai més, ja t'ho prometo.
0: No, no, així em fa estar
7: activa.
0: Alerta.
1: Clar, si no t'espis.
7: Fas treballar el cervell.
0: Exacte. A Netflix també arriba Oasis.
18: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
22: Bienvenido, soy el director de Gas Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
23: Encantada de poder recibirles.
24: Vaya locura de sitio, ¿no?
23: Es un resort.
24: ¿Y qué hace la gente para divertirse? Estás donde quieres, con quien quieres. Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
25: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort.
0: La sèrie espanyola està protagonitzada per Ana Garcés, Tomi Aguilera, Victoria Khan i completen... bueno, hi ha altres actors.
7: Vale. Molt bé.
0: Junts donen vida als hostes i treballadors d'aquest resort exclusiu on les aparences són enganyoses i cada personatge amaga secrets que podrien canviar el rumb de la investigació. Per exemple, entre els actors hi ha Mercè Sanpietro, Paco Tous i Verónica Sánchez.
7: Aquests són els veterans, diguem, perquè l'altre és tot jovenalla. Crec que és una barreja entre Bienvenidos al Edén, que és una sèrie de Netflix...
0: Va intentar mirar-la.
7: Jo l'he vist tota. Tota sencera.
1: Per què em sona aquesta sèrie?
7: No, bueno, perquè ja sortia a la Maya Salamanca, de Dolenta...
1: Ja la tinc.
7: Doncs jo crec que és una barreja entre Bienvenidos al Edén, Élite... jo crec que es bellugarà per aquí, això.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas Apple TV, Sugar.
26: Another beautiful day in California. Out here. I'm one of the good guys. Good and bad can be in the eye of the beholder.
27: All the leaves are brown.
26: John Sugar.
27: And the sky is gray.
26: I'm a private investigator.
27: They told me that you do one thing and one thing only. You find the missing.
0: En aquest cas és una visió contemporània i única d'un dels gèneres més populars i significatius a la història literària, cinematogràfica i televisiva, les històries de detectius. La segona temporada marca la tornada de l'incògnit detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles, John Sugar. Colin Farrell torna amb un nou cas seguint la...
1: La tribolat germà
0: gran d'un prometedor boxejador local mentre continua la recerca de la seva estimada germana desapareguda. Quan la investigació s'expandeix cap a una conspiració que plana sobre tota la ciutat també...
1: Amb intencions sinistres. Sí,
0: gràcies. Si ho haurà d'enfrontar-se a si mateix i respondre la pregunta, fins on pot arribar per fer el que és correcte? Mireu-la.
1: Clar, exacte, això és el que heu de fer. A més, sent d'Apple TV, jo és el que sempre dic.
0: Que s'ha de mirar.
1: No, però bueno, per a mi és un segell de qualitat prèvia, ja, que ja ha passat, saps?
0: Perfecte. A Amazon Prime Video...
1: Després passen coses com lo d'Eufòria.
0: Ja.
1: Perdona per fer aquests segells, però... Ja.
0: És el que passa, sempre hi ha un gripau. A Amazon Prime Video arriba See You at Work Tomorrow.
28: Ilen 어렵다.
29: 네, 알겠습니다.
28: 머리는 아프고 사람도 쉽지 않다. 하지만 내일도 출근하는 이유는
30: 내일 뭐 하십니까? 전 차지윤 선임이
0: Xia Ji-yun és una oficinista que ha promès no tornar a sortir amb ningú després d'una ruptura dolorosa, cremada de la vida laboral. La seva vida és l'eficiència, les dates de lliurament amb un petit descans, el pollastre fregit i les cerveses després d'un dia de feina. El seu cor fa temps que està estancat, fins que Kang Si-woo, el més temut líder de la companyia, entra a la seva vida.
7: Molt bé.
1: Què vol, pollastre fregit, eh?
0: Home,
1: això és el que m'he quedat.
7: Directe, acabo de rebre informació d'actualitat.
0: Vinga.
7: Just ara, eh? Acabo de rebre un reel de fonts dignes de no ser mencionades.
2: Vale.
7: Que tiene que morir mucha gente.
2: Ah, la sèrie de
7: Victoria Martín, Macarena García, Ana Castillo... doncs han penjat Movistar Plus un vídeo bastant divertit, la veritat. Ha estat llegint-lo ara mentre sonava el tràiler, de que hi haurà segona temporada.
2: Molt bé.
7: I han fet un vídeo bastant divertit de les tres protagonistes amb la Victoria Martín. Divertit. I just m'acaba de sortir també que ja ha començat la producció de la tercera temporada de Pit.
2: Molt bé.
7: Perdoneu per aquesta informació, però...
2: Això,
7: se
2: ho veus,
7: passat,
2: no?
7: Se m'ha passat.
2: Te n'adones, no? Això què va acabar, la producció de The Pit, a l'abril?
7: No ho sé.
2: Bueno, ja t'ho dic jo.
7: Sobre
2: el març o l'abril va acabar la producció de The Pit i ja l'estan començant.
7: Molt bé.
2: Això és el que ha de passar. No tan severans aquí dos anys entre temporades i pluribus. L'altre dia va dir el Vince Gilligan que ja porta la meitat de la segona temporada escrita.
7: Que els actors i actrius no puguin fer res més a la seva vida que estar pendents de la teva sèrie.
2: Correcte.
7: Molt bé.
2: Ara
7: esclaus de The Pit tots. Molt bé, no deixem-los fer res més.
2: Perdona, abans ho feien tots, eh?
7: Però la vida i l'audiovisual
2: també. I una altra cosa. Normalment en les produccions que s'estenen tants mesos, el que passa és que s'hi adapten els actors.
7: A part, The Pit és molt fàcil fer, perquè com que és el mateix, la primera temporada, la segona,
2: clar,
7: la tercera...
2: Estàs buscant, eh? No és un bon dia avui.
7: Segurament la tercera temporada... Jo crec que la tercera temporada, mira que et dic, que serà igual que la segona i la primera.
2: Estarem d'acord en que la tercera temporada és la que ha de pegar més fort, perquè si no, aquí ja ens comencem a decepcionar i a dir, bueno, aquesta
7: sèrie...
2: Jo ja estic
7: decepcionat, però no vull parlar de The Pit ara. No és el seu moment.
0: Molt bé. A Cosmo, ja arriba la temporada 2... de Death Valley.
3: Oh my god, you're John Chappell.
4: Guilty as charged.
3: I'm a big fan. I was literally just watching you on TV.
4: My unique insights might be able to help you find the killer.
3: What are you doing?
4: You've been helping us with a murder? Just offering my expertise.
3: No, he isn't, no.
5: So is this going to be on the telly?
4: I'm the inspiration. You're the perspiration.
3: Are you calling me sweat?
0: És la sèrie britànica que barreja humor absurd i cozy crime, l'escena més vista de la BBC en els últims 5 anys. La vida de John Chappell, un actor que passa.
7: No, que aquí...
2: Estàvem
7: aquí...
2: parlant a través de la finestra amb els propers que venen a l'estudi. Ja està.
7: I feien un senyal de...
0: Sí?
2: Que si li dóna temps anar a prendre l'aire al carrer.
0: Això ho vols dir l'altre dia, m'ha fet molta gràcia.
7: Ara dóna un gust.
0: Sí, un actor retirat famós per haver interpretat un cèlebre detectiu televisiu fa un gir inesperat quan la detectiu Jenny Malowan, una ambiciosa investigadora, fan de la seva sèrie l'arrossega a col·laborar en una investigació d'un assassí. Els crims no esperen...
7: No, d'un assassí.
2: No el mateix,
0: eh? Veritat, sí.
7: Perquè això seria d'una assassina. També està tot junt, això.
0: Sí.
7: D'un assassí.
2: No podem fer un programa sense posar-li el pal a la roda a la justitat.
7: Els crims.
0: I
7: no,
0: si no,
7: esperen.
0: Me'ls poso jo sola.
7: I els comptes pendents tampoc. Això també va tot junt. Death Valley torna amb nous casos i un retorn al mercat per l'atenció. Jane i John tornen a travessar camins, encara que aquesta vegada res no serà com abans.
2: De veritat us ho dic, amics, que agafem llautó i el convertim en mort, eh?
0: Ai, Déu meu.
7: Això és la sinopsis de Death Valley. Els títols sí que estan tots separats, això és veritat, Ivan.
2: No, hi havia la hermana Bennett està junt.
7: Ah, no m'hi havia fixat. La següent llegeix en castellà, que he dit a l'Ivan que ho llegiries en català, perquè és com t'ho ha ficat i em sona molt malament, malauradament.
0: La Casa del Dragón.
7: Correcte.
0: Vale, l'escoltem.
8: ¿Dónde estabas?
9: Alicent vino a Roca Dragón. Nos abrirá la Fortaleza Roja. Y se postrará ante mí.
8: No debes confiar en ella.
10: El rey ha abdicado. Comienza una nueva era. Un nuevo linaje de reyes inmaculados.
8: Eres la reina de dragones. Tienes el poder absoluto a tu alcance.
0: Doncs tu diràs, per què no et sona bé en català?
7: No, però té raó el que ha dit l'Ivan mentre sonava el tràiler. Això és una sèrie, per dir-ho d'alguna forma, és la primera sèrie que apareix de l'univers...
2: és una sèrie derivada de Juego de Tronos.
7: És la primera que apareix, després se'n va fer una altra, El Caballero, no sé què, ja no me'n recordo, que es va fer fa relativament poc. I l'Ivan diu, però Joc de Trons sí que es deia més, es deia molt Game of Thrones o Juego de Tronos, però també és veritat que Joc
2: de Trons
7: estava,
2: ens referim com a Joc de Trons,
7: més catalanitzat. Però La Casa del Dragón no sé si s'ha catalanitzat tant. I llavors li direm en castellà, no passa res. Per això simplement...
2: És veritat que La Casa del Drac no són igual.
7: La Casa del Drac podria ser una sèrie del Super 3,
0: sí,
7: que la protagonitza, sí, un cavaller.
2: Especial de Sant Jordi, sí.
7: Un cavaller, i podria ser això perfectament.
0: Sí. Doncs a un costat el Consell Negre...
7: amb Raineri, aquí no hi ha espais, és així el nom.
0: Ah, vale. Al capdavant reclamant el seu lloc... al tron de ferro, a l'altre el Consell Verd, amb Aegon, al tron impulsat per la seva mare, Alicent Hightower. La bretxa dins de la molt desestructurada família Targaryen.
7: Uau. La gent no s'està esperant de res. La bretxa dins.
2: Mira que jo no he vist Joc de Trons, però Judit, et veig molt desconnectada d'aquest univers.
0: Absolutament.
7: Us diré una cosa, ho he dit més d'un cop quan parlava d'aquesta sèrie, que jo he vist les dues primeres temporades, la primera més que la segona, no sé la tercera com serà, però la primera, jo és que insisteixo, per mi és una sèrie absolutament política.
2: Així.
7: Per mi és política la primera temporada. És veritat que ens hem d'ambientar amb aquest univers de Juego de Tronos, però és una sèrie absolutament política. A la segona hi ha una miqueta més de sang i fetge, però també és una mica més politiqueo, però ja hi ha molta traïció, molt més Joc de Tronos. Veurem què és el que passa en aquesta tercera temporada. Està molt ben feta, No és el nivell de Juego de Tronos, però està molt ben feta.
0: Repassem a altres sèries sense tràiler. A Sky Showtime també arriba la temporada 2 de L'Agència, també a Warner TV temporada 2 d'Erica. Millor traïó arriba a Netflix temporada 3, i jo diria que aquesta em sembla que l'he vista com a mínim la primera temporada,
2: és
0: turca.
2: Sí, és turca, exculebrat turco.
7: Quina?
0: Millor
2: traïó de Netflix.
0: Jo juraria que l'he vista. A Movistar Plus temporada 3 de The Capture, a Netflix temporada 2 d'Avatar,
7: una de les millors sèries valorades per la crítica de Netflix,
2: Sí, la de Aang, no?
7: La d'Avatar,
2: sí senyor.
7: El setmanal.
2: I a més sèrie animada.
0: I perdó. Darrere, Disney Plus, The Bear.
7: De les 5 en sobren 4, i mija.
2: Bueno, però com a mínim celebrem que acabi.
7: Oh.
0: Aquí qui no es consola...
7: És molt divertit, molt ràpid, perdona, Judit. A la sèrie Rebalear, que estem mirant amb la Maria,
2: sí.
7: Hi ha moments, representa que és un bar, històric de la zona del Raval, sí. I hi ha moments de cuina. I hi ha moments així molt neguitosos, i tensió, i venga, i crits, i ara cau això, i ara no funciona allò, tal, no sé què. I la Maria, que no ha vist The Bear, em pregunta, això és The Bear? I jo li dic, The Bear és exactament aquests moments.
2: Sí, sí, sí.
7: Doncs
2: sí,
7: a Rebalear, a Rebalear hi ha un tarannà també en determinats moments de The Bear. Setmana que passa, setmana que de moment segueixo recomanant-la, veurem com acaba, que en 2-3 setmanetes, però molt bé Rebalear. I en català, si ho torno a dir, és que a Netflix, HBO i aquestes plataformes hi hagi català, és fantàstic.
2: Sí, jo ja saps que quan la tirin sencera me la menjarem un cap de setmana.
7: Està molt bé, està molt bé.
0: A Netflix arriba El Chico de la Última Fila, a HBO Max, Vida, Larry David i La Búsqueda de la Infelicitat, a Filmin Millennial Mal, i ja està.
2: I ja està.
0: I ja està. Bueno, Déu-n'hi-do.
2: És que aquest mes...
7: Però no està mal, eh?
2: No, aquest mes va una mica lleugeret.
0: Sí.
7: Però no està mal per ser
0: segona quinzena de juny, però...
2: Veurem la primera d'agost, a veure què ens hi trobem.
7: No hi falta juliol, encara.
2: Ai, perdó, sí, és veritat, però volia dir...
7: No, l'estiu que passi a poc a poc, companys?
2: Sí,
7: necessitem.
2: Sí.
0: Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Fins aquí la Xavant Sèrie, l'espai de sèries 2 a 1.

0: 2. Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. El Servei Meteorològic de Catalunya ha precisament actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per la calor intensa. És que a partir de demà, diumenge, a les 2, hi haurà grau de perill màxim, 4 sobre 6, en pràcticament bona part del territori, sobretot a excepció a les comarques gironines. Destaquem que, sobretot, dilluns serà el dia de més calor arreu del territori, segons les primeres afirmacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I en total, per aquesta calor, avui s'han hagut de controlar 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen encara fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades d'agents rurals, asseguren que ha cremat 4 hectàrees. I també ahir, a Forallac, al Baix Empordà, es va declarar un que avui s'ha donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total de 11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera de Flix, a la Ribera d'Ebre, Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I en política, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Tot i que encara han de candelaritzar i acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions, Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, ha assegurat que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances. I en plana de successos, demà, diumenge, a les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal del dol pel traspàs dels joves dels dos menors de 13, del menor de 13 anys ferit crític ahir divendres a la platja de la Rabassada, que va acabar morint, i també de l'altre noi de 12 anys que directament ja va morir a la pròpia platja. I és que no han sigut les dues úniques víctimes d'aquest cap de setmana, perquè també un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, de Barcelona. La víctima anava indocumentada. I seguim en plana de successos i parlem que una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits del Sónar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV, ja han confirmat a fons policials a la CN. Precisament en cultura parlem d'aquest Sónar 2026 que ha tancat amb una assistència de 150.000 espectadors en una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Josic i ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I seguim en esports perquè ara mateix ha començat el partit que enfronta el Barça de bàsquet al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Bascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Aquest 27 de juny...
5: Eloi Salat.
6: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
5: Juno Sibling.
7: Els plors i les cors.
5: Fumi Suzuki.
4: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
4: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
5: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
4: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
5: No t'ho perdis!
8: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
9: L'univers infinit.
8: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa de cara a la onada de calor que començarà demà. Després, precisament, que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificarà demà diumenge i, sobretot, de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts a l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha vist de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes, precisament a la demarcació de Lleida. Precisament un d'aquests efectes de la calor és que també puja el risc d'incendis. Avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. I un altre que també avui han controlat a Ciutat Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat, com us dèiem, i aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I canviant de terç, es tanca la crisi de l'antivirus, ja que han rebut l'alta els catalans i també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena a Catalunya dels seus domicilis des de fa 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes de quarantena, han resultat negatives a l'última prova PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden fer vida normal sense cap restricció. I obrim plana cultural i anem a Tarragona, on parlem de que el Tour de França i la situació que viu el sector pesquer seran els eixos temàtics de les desvetlles dels ninots d'aquesta nit. Serà una de les activitats tradicionals de les festes de Sant Joan. L'acte organitzat pel Vall de Serrallonga de Tarragona i Diables Vora Mar servirà per presentar els dos ninots que es cremaran durant la revetlla. Ens informes de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La cercavila tindrà lloc a partir de 11:45 de la nit. Arrencarà des de la plaça del Fòrum i recorrerà diversos carrers de la part alta amb l'acompanyament musical de la xaranga Toma Nota, fins a arribar al Passeig de les Palmeres. Com és habitual, els ninots tindran un marcat caràcter satíric i reivindicatiu. Han creat la figura d'un ciclista del Tour de França per denunciar la inversió de diners públics destinats a aquest esdeveniment esportiu i també un ninot en forma de vaixell per donar suport a les reivindicacions dels pescadors de Tarragona davant les restriccions europees que han reduït els dies de pesca. Marina Molina és la presidenta del Vall d'en Serrallonga.
3: Tenim un ninot que representa un ciclista. Vale, ho relacionem amb el tema de l'avinguda del Tour de França aquí a la ciutat. Ells han fet un vaixell per criticar a totes aquestes directives europees que limiten els dies que els pescadors poden sortir a la mar a feinejar.
2: La jornada es clourà amb una festa al Passeig de les Palmeres.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvingut a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda. Bona nit, millor dit.
5: Bona nit, Ignasi. Doncs molt bé.
4: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Començant pel bàsquet, el Barça vol la segona victòria a la final de l'ACB.
5: Van imposar-se dijous a València en el primer partit i des de les 8 juguen el segon. També el Roig Arena. El partit ja es troba al temps de descans. Ara mateix està dominant el València Bàsquet per 45-38 després d'un primer parcial amb 15 punts de diferència favorable al València, doncs, que ha encarrilat aquesta victòria momentània del conjunt valencià. La sèrie final es trasllada quedarà dilluns al Palau Blaugrana.
4: En waterpolo, l'Horta continuarà primera.
5: Ha aconseguit superar amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en el segon, aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya, 13-12, i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
4: I pel que fa al futbol, el Sabadell ja és de segona.
5: I això que havia de capgirar l'eliminatòria després de la derrota per 1-0 al camp del Zamora, però ahir a la Nova Creu Alta hi va haver gesta i els arlequinats van golejar per 4-0. El Sabadell torna a ser de segona 5 anys després.
4: I cap de setmana de ciclisme, i és que Paula Blasi té la volta a tocar.
5: S'ha imposat a la segona etapa i lidera la general de la volta. Blasi té 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, la francesa Célia Guéry, demà darrera etapa amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.
4: Avui sí, marxem de ronda. Una ronda en aquest dissabte 20 de juny de 2026 que es limita a un partit. Evidentment, estem ja al final de temporada i s'estan tancant ja totes les competicions, però estem ben pendents del bàsquet de la Lliga CB, d'aquest play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 5. El Barça va suspendre el València a la pròrroga en un primer partit espectacular i ara intenta aconseguir el 0-2 a la sèrie.
5: Sí, un partit que de moment està dominant el València Bàsquet. Està al temps de descans amb el 45-38, però ho dèiem, ha començat molt bé el València Bàsquet amb un parcial de 26-11 més 15 en aquest primer període, però el Barça ha reaccionat al segon, ha retallat distàncies i amb un parcial de 19-27 favorable al conjunt blaugrana, doncs les coses s'han ajustat una miqueta i ara mateix aquests 7 punts de diferència al marcador quan el partit està, com dèiem, al temps de descans, amb aquest 45-38.
0: Amb Ignasi Trapero.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts, som els de l'enjoc i queden cada cop menys competicions, però encara hi ha coses en joc pel que fa als equips i esportistes de casa nostra. Avui obrim el programa amb waterpolo perquè aquesta tarda estàvem molt pendents de la divisió d'honor femenina, on un equip de casa nostra jugava la permanència, la màxima categoria femenina del waterpolo estatal, i hi ha hagut sort, l'Horta continuarà a divisió d'honor.
1: Sí, ha hagut de necessitar 3 partits per acabar-se adjudicant doncs, aquesta permanència en aquest play-out. El primer partit l'havia guanyat l'Horta 14-12, el segon l'Irunya s'havia imposat 18-17 i també molt ajustat com al llarg de tota l'eliminatòria. Aquest darrer partit, el tercer, ha acabat guanyant l'Horta de només un gol de diferència, 13-12.
0: Doncs déu-n'hi-do, amb remuntada, amb patiment, però finalment l'Horta que es queda a divisió d'honor femenina, un partit que ha seguit en Jordi Cochran.
2: Victòria de l'Horta per 13-12, una victòria històrica que significa la permanència del conjunt hortenc a la divisió d'honor femenina de waterpolo en un partit

0: las mejores ligas del mundo. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada porque veníamos de estar muchos años en primera. Al final, el año pasado conseguimos el ascenso y este año sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento. Y así ha sido.
1: De fet, tenen una pregunta per això. L'exemple d'aquest partit de la remuntada que heu fet quan pràcticament s'ha posat l'Iruña 4 gols per sobre.
0: Sabíamos que era un partido que tendríamos que marcar mucho ritmo, que no sé, que nos iba a costar, que íbamos a tener que aguantar hasta la última parte y que se iba a decidir en la última parte por decisiones mínimas. De hecho, ya nos pasó a la ida en su casa, que fuimos a penaltis, por tanto la igualdad era máxima, pero sabíamos que con mucha intensidad y mucho ritmo y dando lo mejor de nosotras podríamos obtener la victoria como hemos hecho.
1: Una temporada, no sé com la podries valorar, perquè la temporada passada vau aconseguir aquest ascens i per primera vegada l'Horta jugava a Divisió d'Honor i ara aconseguir aquesta permanència. No sé com valores aquesta temporada, que segurament molt competida, molt patida, però que el premi val la pena.
0: Sí, la verdad que ha sido muy, muy, muy sacrificada porque los entrenamientos han sido muy duros. Es una temporada que se ha hecho muy larga. Y porque no es lo mismo, el año pasado veníamos de estar disputando partidos igualados prácticamente durante toda la temporada, ¿no? Entonces veías que el esfuerzo tenía su recompensa cada partido, pero aquí, sin embargo, División de Honor ha costado mucho más porque al final sabes que tienes que competir 4 o 5 partidos que son los que están en tu liga y el resto, pues, por tanto, entrenar y ver que no tiene su recompensa, ¿no? Hasta el último momento, pues es un poco duro mentalmente, pero sabíamos que era lo que tocaba y estábamos muy preparados para ello.
1: Faig l'última pregunta. D'un altalment molt competit, però avui ja sí es pot celebrar.
0: Sí, totalmente. Ya lo podemos celebrar por todo lo alto, igual que el celebramos el ascenso el año pasado, aquí en casa, con toda nuestra afición, toda nuestra grada, el club, niñas pequeñas que vienen a vernos y animarnos, así que a celebrarlo.
1: Felicitats per la permanència.
0: Gràcies.
1: Les paraules de Sonia García valorant aquesta fita històrica de l'Horta que ha aconseguit la permanència a la Divisió d'Honor Femenina.
2: Doncs felicitat i celebració a Horta per aquesta permanència a la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo i felicitat màxima i que encara dura estant de festa, de ressaca i empalmant una altra ressaca amb una altra festa a Sabadell. I és que en futbol el conjunt arlequinat torna a la segona divisió, Anna.
3: Sí, 5 anys després, i això que no ho tenia gens fàcil a Sabadell, perquè havia perdut al camp del Zamora la setmana passada, divendres passat, per la mínima 1-0. El Sabadell necessitava sí o sí guanyar. Si acabava així el partit i també la pròrroga, doncs el Sabadell ja aconseguia l'ascens, però ahir no únicament va guanyar, sinó que va golejar i es va acabar imposant per 4-0 i, per tant, doncs es va viure una festa grossa a la nova Creu Alta i el Sabadell, que torna a ser de segona.
2: Una festa que s'ha prolongat avui doncs amb la visita pels carrers de la ciutat de Sabadell i doncs arribada a l'Ajuntament amb rebuda oficial al Saló de Plens del Consistori Municipal i amb la sortida al balcó dels jugadors. Tot això ho ha seguit també segurament amb ressaca el nostre company de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Festa gran avui a Sabadell des de l'Ajuntament, on ara mateix està duent a terme la recepció oficial a l'equip que acaba d'ascendir, acaba de tornar al futbol professional gràcies al 4-0 d'ahir contra el Zamora. Tot i el marcador, guanyant en tenia prou el Sabadell. Per ser equip de segona, la cosa va anar bastant més complicada, ja que fins al minut 88 no va arribar al segon. Per tant, requeriria d'una pròrroga amb el momentani 1-0 que havia fet Javi López Pinto al minut 18. Després va ser la bogeria amb el gol d'Eneko Aguilar, amb el tercer de Quadri Liamet, que va tenir també invasió de camp i, per tant, es va aturar el partit quan només li restaven 3 minuts d'afegit i estava ja tot sentenciat, i quan es va reprendre, Xavi Moreno va acabar fent el quart. La ciutat està absolutament volcada. A les 7 de la tarda ha sortit la rua des de l'estadi de la nova Creu Alta, milers de persones que han sortit al carrer a celebrar-ho i ara són a punt de sortir a saludar també des del balcó de la plaça Sant Roc de l'Ajuntament de Sabadell per poder dirigir-se a una afició que torna a ser 5 anys després de futbol professional. L'última vegada no ho va poder celebrar per culpa de la pandèmia, no va haver-hi públic i només va durar un any d'aventura. Aquesta vegada està sent tot molt, però que molt diferent.
2: Doncs una festa a l'Ajuntament que ha tingut moltes veus. Hem intentat resumir-les totes en la veu del tècnic de Ferran Costa i de dos dels jugadors importants d'aquest conjunt arlequinat, Rubén Martínez i Urri.
5: Esteu bé? Sí!

0: collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons ho han aguantat. Crec que aquesta temporada, a part de permetre que la temporada que ve juguem a segona divisió, ens deixa dos aprenentatges molt bons. El primer, que som molt més grans del que pensàvem i que això mai ho hem d'oblidar. Que hem de tenir respecte a tothom, però no a ningú.
1: Quiero dar las gracias a todo el staff, porque sin ellos esto es imposible. Por supuesto al club, que también ha hecho todo lo posible para que estemos bien. Luego a Ferran Costa y a Lucas Vidal.
2: ¿Qué pasa, Raquinar? Increïble, lo de tots vosaltres. L'any passat crec que quedava algun espai buit per la plaça, però aquest any us heu superat. Us heu superat, arlequinats. Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia alguna arlequinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve a segona divisió us farà disfrutar.
3: I una altra veu en aquesta festa, aquest dissabte a Sabadell, la de Juan Carlos Lázaro Kaiser, el jugador arlequinat que arribava aquesta temporada, que acaba de ser, o estava a punt de ser, pare, i que doncs, ha celebrat també aquest títol als micrófons de Ràdio Sabadell.
4: Lo mejor de todo es vivir lo que estamos viviendo todos juntos y disfrutarlo al máximo. Voy a Valencia a ver a mi mujer, a mi hijo y próximamente, que no tardará mucho, a mi futura hija. Hoy, en el momento, acabemos aquí en la plaza con toda la gente que se lo merece disfrutar de esto. Yo, cuando acabe, bajaré a casa con mi mujer y mis hijos y bueno, a ver si sale hoy o mañana, pero no tardará mucho. Al final, yo creo que ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente, mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre quería un playoff de Sumler, son negres y siempre con Wii. Bueno, y el año pasado también quería un playoff de Sumler, son negres y siempre ascendirse el Sabadell.
3: Doncs celebracions a Sabadell després d'una nit màgica ahir a la Nova Creu Alta amb aquest 4-0, un 19 de juny de 2026, que quedarà doncs als llibres d'història del conjunt arlequinat i que ens van explicar com tan bé saben fer els nostres companys de Ràdio Sabadell amb en Pau Vitor i l'Adrià Arroyo i la veu de Sergi Garcés.

0: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Gol, gol, gol! Javi López Pinto, què acabes de fer? Javi López Pinto s'ha tret una de les seves, l'ha fotut per l'escaire del pal llarg. Impressionant! Pilota per Joel, línia a fons. Però la centrada, Joel Priego la buscarà! Xuta a trencar per fer el segon. Queda un minut i l'ha afegit. La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol. Que se'n va sol. Quadri contra el porter. Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca el Sabadell. Sisplau, tothom al seu lloc. On aneu? Que no s'ha acabat. Però marca el Sabadell el 3-0. En el minut 50. Marxa el triplet arbitral. Però què fem? Sisplau, tothom al seu lloc. Que no s'ha acabat. Ai, senyor. Ai, senyor. La lluita a la defensa del Zamora. La vol... dormir amb la cuixa. Ara s'equivoquen. Li regalen la pilota a Xavi Moreno. Sol Xavi Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, quart! Acabat, Adri! Som equip del futbol professional! Ara sí! El Sabadell! Per la porta gran! Pel camí difícil! Per on ningú no ens esperava, però hem arribat! Ha guanyat! Ha sentenciat! I som, escolteu bé, equip de segona! Som equip de futbol professional!
1: En joc, el programa de l'esport català.
2: Déu-n'hi-do, pell de gallina. La veu del Sergi Garcés, de l'Adrià Arroyo, del Pau Vitorio, els companys de Ràdio Sabadell, que ahir van viure una nit històrica amb aquest ascens de segona divisió del conjunt arlequinat. 5 anys després tornen a la categoria de plata, tornen al futbol professional, com ens deia el Sergi Garcés. Després del partit, precisament, a la transmissió dels nostres companys de Ràdio Sabadell, escoltàvem també moltes veus. Entre elles, doncs, la del president Pau Morilla Giné, que vol més.
3: Jo estic molt content de que ja d'una vegada tota aquesta gent meravellosa de la meva ciutat pugui disfrutar dels que ens mereixen, però mereix no a nivell de nom, sinó a nivell de la feina. Tothom empenyant, tothom creient, els vull donar a tots i els hi dic el mateix que els hi vaig dir quan estàvem tu i jo al centre del camp de Lugo, que els estimo molt i que això només era el començament. Doncs ara, exactament igual que si no haguessin pujat. Exactament igual que fa 2 anys, quan érem els pitjors de la història. Seguir treballant, els somnis no somien, els somnis es treballen, i aquesta ciutat de treballar en sap molt, i demà a seguir treballant, no sé on anirem, però és que em preocupa molt poc. Nosaltres som el que fem i no el que arribem.
4: Enhorabona, president.
3: A tu, gràcies a tots, una abraçada forta. Honor al Sabadell!
2: Doncs honor al Sabadell, en una nova creu alta amb 12.000 persones, novament ple, com ja havien fet a les semifinals davant del Real Madrid Castella, i entre tots els aficionats, també l'alcaldessa de la ciutat sabadellenca, la Marta Ferrés, que estava eufòrica també als micròfons de Ràdio Sabadell.
5: Bé,
4: Bueno, estic afònica, estem eufòrics, estem encantats, ha sigut brutal, ni un, ni dos, ni tres, quatre, per tant, una passada. Ens han donat una nit màgica, aquesta gent. És meravellós el que estem visquent a la ciutat de Sabadell, amb aquest club, amb aquests jugadors, amb els arrequinats i arrequinades, amb aquesta afició. Estem encantats, gràcies, Centre d'Esport de Sabadell, gràcies, Sabadell, gràcies, arrequinats, per aquesta festa, per aquesta lliçó d'esport i perquè estem a segona, que és una passada. Jo crec que és la màgia de l'esport, la màgia d'aquesta afició, la màgia també del futbol, del Centre d'Esport Sabadell, no? Una ciutat volcada, que tenim aquesta pàtria de sabadellanquisme i que volem disfrutar, doncs, això, de tenir un altre cop un equip a segona.

0: Vinga, i si ahir i avui, perquè encara durant les celebracions ha estat dies de festa a Sabadell, demà a Badalona volen viure sensacions similars. I és que demà es disputa la gran final, la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina. A Badalona, això sí, no ho tindrà gens fàcil per aconseguir aquest ascens.
1: No, necessitarà un migdia èpic, si vol acabar aconseguint aquest ascens a segona federació, perquè necessita capgirar el 3-0 de l'anada. Va perdre el camp del Compostela per aquest 3-0 i ara el Badalona doncs, necessita capgirar-ho, fer aquests 4 gols per situar-se per davant a l'eliminatòria. Un partit que serà a partir de 12:15 del migdia, es podrà veure en directe a la xarxa i a les televisions locals i a la xarxa més.
0: Doncs n'estarem ben pendents d'aquest Badalona Compost. Haurà de remuntar 3-0, com ja li va passar en la ronda anterior davant del Cornellà, que havia perdut 4-1 al partit de Nadal. El Badalona ho va fer, va aconseguir el 3-0 i va acabar classificant-se per aquesta gran final. Veurem si demà pot repetir aquest miracle. Com arriba l'equip? Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: Bona nit. El Badalona intentarà aquest diumenge capgirar el 3-0 de l'anada al camp del Compostela. Es tracta d'una gesta a la que necessita l'equip de Mikel Sparren, igual que la que va aconseguir fa 15 dies contra el Cornellà quan va aixecar el 4-1 de l'anada. En aquesta ocasió, al Badalona no li val l'empat i sí que tothom signaria o bé una pròrroga o bé una tanda de penals. Els escapulats no van fer un bon partit a l'anada, van cometre molts errors davant un equip experimentat que sap perfectament jugar amb les seves armes i que sap aprofitar, com va demostrar l'equip gallec, els errors de l'adversari. El Badalona haurà de pressionar des del primer moment, necessita, si pot ser, marcar quan abans millor, tot i que qualsevol previsió a vegades és inútil, però, com dèiem, l'equip badaloní, això sí, estarà arropat per els 4.200 espectadors que ompliran l'estadi municipal de Badalona en una hora difícil, 12:15, amb moltíssima calor, i és d'esperar doncs, que això sigui un factor a favor de l'equip escapulat, ja que el Compostela és un equip amb jugadors més veterans, podríem dir. Pel que respecta als jugadors, Mikel Sparren recupera a Pol Júnior i Josu, que estaven sancionats i no van poder jugar en el partit d'anada, i en canvi Jaume Pinyol, al mitja punta, és dubte per uns problemes al genoll. Per tant, demà a 12:15, el decisiu Badalona-Compostela s'haurà d'aixecar el 3-0 de l'anada.
0: No serà una tasca gens fàcil per als de Mikel Sparren. El tècnic de la Badalona, això sí, vol conscienciar els seus jugadors que no han de tenir pressa, que el partit és molt llarg per intentar aconseguir aquesta remuntada.
3: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
0: Doncs ara 12:15 a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Demà aquest Badalona Compostela, el Badalona que ha de remuntar el 3-0 en contra del partit d'anada. Qui haurà de remuntar i molt en l'últim quart és el Barça de València.
1: Sí, havíem dit que reaccionava al segon temps abans d'anar al descans. Les diferències eren força notables, però ara sí que el València està apretant amb un parcial ara mateix en aquest tercer quart de 24-12. Està perdent de 23 el Barça ara mateix, 75-52.
0: Doncs se li complica el partit al Barça, que, això sí, recordem, doncs amb la victòria del primer partit, del partit de l'altre dia, ha aconseguit de moment recuperar el factor pista, o capgirar el factor pista que el tenia en contra davant de la València. Veurem com acaba aquest partit, però de moment perdem de 23 punts ara mateix al Barça. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la segona mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: en joc.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Aquest 27 de juny...
4: Eloi Salat.
5: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
4: Juno Sibling.
6: Els plors i l'escuma.
4: Fumi Suzuki.
3: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
5: Se m'acaben opcions.
3: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
4: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
3: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
4: No t'ho perdis!
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Vinga, 9:45 de la nit, som els de l'Anjo. Continuem amb la darrera mitja hora del programa. Què fa el Barça de bàsquet, Anna?
1: Doncs malament, perquè incrementa les diferències. Ara mateix està partint de 26-78-52 i ja és el darrer quart al partit.
0: Doncs sembla que la sèrie se situarà amb empat a un abans de venir cap al Palau Blaugrana. Per tant, això garanteix dos partits a Barcelona per veure si el Barça pot acabar de lligar aquest títol de la Lliga ACB. No serà gens fàcil amb aquest Super València. A tot això, qui ha aconseguit de moment allargar la sèrie, i parlem d'hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, és l'Igualada, que ahir va aconseguir la victòria davant del Liceu.
1: Sí, havia perdut els dos primers partits a Riazor per un contundent 8-2 al mateix marcador. Ahir l'Igualada ja es va retrobar més amb si mateix i va acabar-se emportant la victòria de les Comas, guanyant el Liceu per 5-2. Això fa que forci ja el que serà el quart partit d'aquesta fase final, d'aquesta sèrie final de la final, per aconseguir el títol de l'hoquei Lliga masculina. Serà demà a partir de 8:45 del vespre, aquest quart partit, on l'Igualada tornarà a comptar amb el factor pista favorable. Veurem si pot aconseguir, doncs, la victòria. Recordem que les Comas, al partit de Lliga, havia guanyat 4-0 l'Igualada i, per tant, doncs, aquestes dues victòries l'avalen per seguir sumant victòries l'Igualada en el dia de demà.
0: Doncs a veure si poden repetir la victòria d'ahir. Volem saber com arriba l'equip i per això contactem 9:32 minuts amb el segon entrenador del conjunt de la noia, és el Joan Travé. Joan, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
0: 5-2, quina gran victòria, no?
2: La veritat, perquè va ser una gran victòria ahir. Venim d'on veníem, del cap de setmana passat, que va ser molt dur allà a la Corunya. Doncs una gran victòria i amb un ambient increïble a Pavelló.
0: Què ha canviat d'aquests dos primers partits on pràcticament no vam reconèixer l'Igualada amb aquestes golejades del Liceu allà a Galícia, i en canvi ahir, fins i tot amb un 0-1 en contra, però li vau plantar cara i veu ser sobretot superiors a la segona part?
2: Sí, bé l'equip és el mateix, el que sí que és veritat que nosaltres a casa ens sent molt forts, a la nostra pista, amb la nostra gent, l'equip sempre guanya un plus, no? I al final el partit també de la Corunya no deixa de ser també un aprenentatge més en el camí, perquè clar, són dos patacades molt fortes i t'has d'aixecar per nassos i ahir ho vam fer-ho.
1: No sé si arribava una miqueta contra pronòstic aquests 2-8-2, aquest resultat que va ser exactament el mateix en el primer i en el segon partit, perquè en el Liceu havíeu aconseguit a la primera volta aconseguir la victòria a casa, a les Comas 4-0, i després empatar a Riazor. Per tant, les diferències no havien estat tan àmplies i, si més no, s'havia decantat tot a favor de l'Igualada aquesta temporada, la fase regular. Per tant, molt diferent el que havíeu viscut a la fase regular que en aquest inici de play-off.
2: Sí, és que són situacions diferents. És igual que aquest any també ho hem vist molt amb la Champions, no? Aquests partits de caixa o faixa, doncs aquests equips també que tenen una infraestructura potser més preparada que la nostra, que li convulguis, i també segurament ells acabaven més tensesos, perquè nosaltres veníem d'una eliminatòria duríssima amb el Barça, que ens va desgastar moltíssim i que vam tenir molts pocs dies de recuperació. Doncs això també ens va afectar, però els primers sorpresos amb el resultat vam ser tant l'estaf com sobretot els jugadors, no? Va ser terrible, pues, el primer partit el del divendres i després l'altre, no? Vull dir que els primers sorpresos vam ser nosaltres i volíem revertir la situació. Però bé, l'empat va ser un gran empat perquè ens va costar moltíssim també la lliga.
1: Clar, perquè sorprèn això, no?, que en dos dies us facin 16 gols, quan, per exemple, Arnau Martínez era un dels porters almenys golejat de la fase regular amb 54 dianes, que de fet ahir li parava un penal a Toni Pérez. Com heu revertit aquesta situació? Perquè és molt difícil aturar a un Liceu quan va directe d'aquesta manera tan vertical a porteria, i més tenint en compte que en dos partits us havia fet 8 gols, que suposo que això pesa mentalment, i en canvi doncs aquest canvi de xip ja directament aquí a les Comas.
2: Sí, doncs la veritat és que tots els de l'estat hem intentat aportar una mica el nostre granet de sorra per intentar aixecar els jugadors, perquè els jugadors estaven tocats. Llavors hem fet molt treball de grup, molt treball motivacional. També tenim la Laura Vicente, que ens ajuda molt amb el tema de psicologia esportiva I bé, tothom de l'estaf ha aportat una mica i hem fet molt grup i hem fet molta pinya aquests dies previs, a part del treball tàctic que també ho fem. I bé, estem contents perquè l'equip va tornar a ser el que ens té acostumats.
1: No sé si ara confieu plenament en què és possible, veient la situació, una miqueta ja ubicat doncs, aquest Igualada en aquesta final, i a més en el fet que podeu jugar a casa, les Comas novament, i que les coses us han anat bé. Ara una miqueta els precedents us juguen a favor?
2: Bé, diria que a favor tampoc, però... Ara, com
1: més que res pel 4-0 de la primera volta de la Lliga, que veu aconseguir les Comas guanyar, aquesta ocasió ahir també, ho deia una miqueta per això, eh?
2: Sí. Que passa que també, igual que nosaltres no som el mateix equip, el Liceu tampoc no és el mateix equip, perquè bé, la temporada sempre són fases, nosaltres també hem perdut no tenim el Roger, i són partits diferents, però... La gent ens obliga, perquè anem pel carrer, ens trobem la gent i que guanyareu, ja els tenim. I bé, la gent, com que ens obliga, no? Vull dir, la gent s'ho creu i això ens ho transmet a nosaltres i després també ens ho creiem. I el diumenge hem de sortir per totes per intentar guanyar el partit i forçar aquest últim partit de la Corunya, no? Però... i està a les nostres mans.
0: És bona senyal que doncs, la gent us obligui en certa manera, perquè això vol dir que la gent ja se sent o sent que l'Igualada en aquests últims anys, amb les victòries de la Europe Cup, ara plantant a la final de la Lliga, l'Igualada torna a estar doncs, en disposició de plantar-li cara a qualsevol equip, com a mínim aquí a nivell estatal.
2: Sí, això és una cosa que hem anat aconseguint aquests últims anys de poder competir amb tothom, no? I a Liceu té una plantilla espectacular, amb jugadors de primer nivell, i clar, el poder competir amb aquests equips, i ara, ja, com us deia abans, doncs veníem de jugar contra el Barça, que també té una plantilla increïble, i la gent doncs, ve al pavelló, gaudeix, i són capaços de guanyar qualsevol. El que passa és que, clar, això costa moltíssim, i ens desgasta, i has d'estar doncs, buscant mil estratègies i traiem el rendiment d'on podem. Però bé, estem contents perquè la veritat és que està sent una temporada increïble.
0: I demà quin partit espereu? Una mica com el d'ahir? O el Liceu una mica més dolgut us ho posarà encara més difícil?
2: A veure, coneixent el seu entrenador, el Copa... és com molt estratega i cada partit fa coses diferents i ens té com molt ben estudiats. Llavors, així com altres entrenadors són una mica més previsibles, ell no saps mai una mica el que farà i a veure que se n'empascarà alguna de, no sé, o farà un plantejament més conservador perquè ens tenen més respecte, potser també venien de l'últim partit i es pensaven que això ho tenien fet i ho tenien coll avall. Potser ens farà una pressió asfixiant, però que entenc que ells també comencen a estar desgastats igual que nosaltres. Llavors, crec que hi haurà cert respecte per les dues parts. I com jo dic sempre, aquí el primer que s'avança és molt important. Això va ser clau que, tot i que ells s'avancessin, nosaltres després vam poder reaccionar, perquè aquests partits també el primer que s'avança... És important.
0: I el factor Las Comas, no? Suposo que això també pot ser decisiu.
2: Sí, no, el factor Las Comas és molt decisiu perquè nosaltres, ja et dic, som molt més forts. Amb l'ambient que hi havia al pavelló, a mi em va recordar aquell ambient dels anys aquells, no? Que moltes vegades he trobat gent, això sembla... torna a semblar les Comas d'aquells anys, no? I això és de les coses que més il·lusió em fa quan m'ho diuen, no? Que molta gent ja torni a tindre com a mica aquell sentiment d'aquelles grans nits dels anys 90.
0: No? Home, aquelles 6 Copes d'Europa, les lligues, en fi. A veure si es repeteix, o com a mínim, de moment, demà allarguem la sèrie. Després
2: tant,
0: ja veurem, no?
2: Anar donant guerra i... sí.
0: Molt bé. Doncs Joan Través, segon entrenador de l'Igualada, moltíssima sort demà i esperem estar parlant d'aquí uns dies, parlant ja d'un cinquè partit a Terres Gallegues i per què no un Igualada campió de Lliga.
2: Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
0: 9 i 40 minuts, no deixem l'hoquei patins, perquè a aquesta hora el Vila-sana està celebrant la Lliga, la Copa, el doblet, ho ha fet amb una rua i ara mateix amb un sopar de celebració on també hi haurà un homenatge a Maria Porta, la jugadora que ho deixa després de moltes temporades. Precisament ha estat una de les protagonistes d'aquesta rua que han seguit els companys de la Lleida Televisió, deia això a la Maria Porta.
4: Sí, bueno, sí, al final sí, és molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Bueno, la veritat és que aquests dies està sent, com he dit, una muntanya russa d'emocions perquè, bueno, s'han ajuntat moltes coses. S'ha ajuntat, doncs, Copa de la Reina, Champions i després també el fet de dir que plegava, que ho deixava, que penjava els patins. Bueno, ha estat sent una muntanya russa d'emocions, però al final guanyar i estar al costat de les meves companyes també m'ha ajudat doncs, a portar-ho bé i al final doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
0: Ben feliç també el president del Vila-sana, Ramon Porta, que ha volgut posar doncs, incidència, ha volgut destacar també el paper de la base del Vila-sana.
5: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important. I nosaltres hem de fer honor al FEM 17, que va guanyar el campionat d'Espanya, el FEM 15, que va ser campiona de Catalunya, i el FEM 13, que va ser campiones de Catalunya i campiones d'Espanya. Ostres, això ens dona peu al projecte que estàvem fent, que nosaltres aquest any fem molts canvis i, evidentment, que hi ha gent que li agrada i gent que no li agrada, però ara la nostra obligació és obrir les portes perquè la gent jove, aquestes de 16 i 17 anys, que pugen, cada setmana 5 o 6 nenes entrenaran amb el primer equip per a veure si algú arriba dalt de tot. És la nostra feina. Ara vos fotrem una bona cassola i després uns cans calibres per poder disfrutar.
0: Doncs hi haurà festa grossa avui a Vila-sana. Qui també ha volgut posar en valor els èxits del conjunt lleidatà és el president de la Diputació de Lleida, Joan Talà.
6: La visibilitat és important, o sigui, poder explicar que portin el nom de les Terres de Lleida arreu del món com fa Vila-sana és important. Però jo valoraria més aquesta aposta que vam tenir des de Diputació de fer un pla esportiu en què es premiava l'esport femení, sobretot, però també l'esport inclusiu, es premiava també l'esport de base. I Vila-sana una mica ho recull tot, no? Aquesta capacitat de fer un esport de base, perquè a banda de l'equip que veiem tots aquí, hi ha tot d'equips més petits, de xavalets i xavaletes joves que estan aprenent, estan aprenent a jugar a hockey, i després, evidentment, com una altra manera, portar l'esport femení fins a aquest nivell. El Barça ha ajudat moltíssim a fer que l'esport femení sigui referent, però el Vila-sana, les Terres de Lleida, sens dubte ha sigut una de les claus que ara moltes nenes tinguin ganes de fer esport, hockey o altres esports, i que també tinguin aquesta oportunitat.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Vinga, i parlem també de futbol sala, i és que demà al migdia, tornada de la gran final per l'ascens a primera femenina.
1: Sí, tenim a Linyola, que és l'únic representant que ens quedava ja en aquesta lluita per aconseguir aquest ascens. No li van anar massa bé les coses perquè va perdre el seu camp per 1-4 davant de l'Estrela Gallec, i ara necessita desplaçar-se a la pista de l'Estrela doncs, per capgirar aquesta eliminatòria. Com diem, no serà gens fàcil, i a més, doncs, amb aquest resultat en contra, jugant en pista contrària, un partit que serà demà a les 12 del migdia aquest duel a Galícia, a la pista de l'Estrela.
0: Així ho veuen el tècnic del Linyola, el Xavi Alís, i la capitana Montse Carles.
7: Satisfet de com ha anat la temporada, satisfet del gran rendiment que han donat les nostres jugadores, satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del play-off, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig, i això és el que hem de mantindre i el que hem de cuidar. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
8: Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Donem moltes gràcies a l'afició, ens ha fet suport durant tota la temporada, i omplir el pavelló i viure aquests partits és un orgull com a jugadora i vilatana d'aquest poble.
0: Vinga, 9 i 45 minuts i en ciclisme. A Volta a Catalunya Femenina, Paula Blasi, que la té a tocar.
1: Sí, perquè avui a la segona etapa d'aquesta Volta a Catalunya, que es disputa en tres etapes, doncs de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, ha acabat en primera posició, Paula Blasi. És primera en segona posició amb 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, que és la francesa Cèlia Guéry.
0: Doncs Paula Blasi, només a arribar, els companys d'Esport 3 mostrava la seva satisfacció per aquesta victòria que la deixa molt a prop de guanyar la Volta a Catalunya.
9: Jo venia molt nerviosa i realment jo et diria que és una de les carreres més difícils que he tingut. Aquest port no era tan, tan dur com Tourmalet o Angliru, llavors ha sigut molt tàctic i el meu equip ha fet un treball excel·lent, però m'he quedat sola molt d'hora i era un grup encara molt gran i picava molt el vent, llavors m'he hagut d'intentar moltes vegades fins que m'he pogut anar. Avui és una de les primeres vegades que realment m'adono que ciclisme no només són cames, avui he hagut de jugar molt mentalment perquè quan quedava en 10 a meta veia que ningú tirava, s'han escapat dos i tothom donava... He dit per la ràdio, m'estan dejant la torta a mi. I clar, hi havia un punt que dic, jo no tiraré a 20 dies, saps? I bueno, he hagut de jugar una mica amb el cap molt fred, però bueno, confiava en les meves cames i bueno, ho he intentat fins al final.
0: Paula Blasi, líder, i cinquena, Mireia Benito, que deia això.
10: A veure, ara estic molt rebentada. M'ha matat pujar així tant de cop, no anar apretant, parant. I sí que bueno, estic superorgullosa de la feina que han fet les meves companyes. Crec que com a equip hem estat impecables. I bé, doncs al final ho hem donat tot, no? Jo tinc rampes fins a les pestanyes, o sigui que això vol dir que avui no hi havia més. I per tant, doncs contenta d'haver-ho pogut donar tot i molt feliç de sentir també els ànims a la carretera. Quan ha arrencat la Paula aquesta última vegada ja he vist que tenia moltes rampes, de fet he hagut de parar pràcticament per intentar recuperar, així que bueno, em quedo realment amb aquesta espineta, vinc de molta càrrega de competició i espero, doncs, un cop poder assimilar tot això, doncs poder recuperar una mica més les sensacions.
0: Doncs aquesta Volta a Catalunya que acabarà demà amb la tercera i última etapa arribarà a Barcelona i sortirà de Mataró, Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Després de les dues primeres etapes, la Volta Ciclista Catalunya Femenina encara a la recta final i ho farà amb el Maresme de nou com a protagonista. Mataró pren el relleu a Santa Susanna com a seu i aquest diumenge acull la tercera i definitiva etapa. Un escenari ideal per veure sortir un pilot que encapçala la catalana Paula Blasi després d'haver signat una brillant actuació en la segona jornada de la competició. Un desenllaç que es començarà a dibuixar des de la sortida que acollirà la capital del Maresme quan faltin 5 minuts per arribar a les 11 del matí. El camí de la geganta ja es prepara per tornar a viure de prop el millor espectacle ciclista nacional i internacional femení per primera vegada a la història. Des de l'organització, ja divendres admetien que esperen una gran afluència de públic. Escoltem Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista a Catalunya.
12: La veritat és que estem molt contents. L'anem consolidant mica en mica, sense anar de pressa, pas a pas, però sí, va guanyant molt de prestigi i de ben segur després quan arribem aquí estarà a rebentar, com estarà a rebentar el diumenge a Mataró la sortida, segur.
11: Un escenari que aquest any ja ha vist sortir la prova masculina. De fet, en aquesta ocasió es tornarà a repetir un recorregut especial amb motiu de la commemoració del centenari de l'esport ciclista Mataró, un traçat que passarà pel costat del velòdrom.

0: El reportatge en joc.
1: A Catalunya, les maratons viuen un moment crític. Actualment, només en sobreviuen dues, la de Barcelona i la de l'Escala. Aquest és un reportatge d'Ivan García, de Ràdio L'Escala.
2: Perfecte.
3: L'Escala i Barcelona, Barcelona i l'Escala són els dos únics punts on els maratonians catalans poden córrer una marató d'asfalt a casa nostra. No n'hi ha més. Marc Gispert, maratonià.
4: I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies. Ens hem d'esmarar una miqueta.
3: L'última ciutat en baixar d'aquest tren ha estat Lleida.
4: Fins ara hi havia la de Lleida, que la van eliminar l'any passat també, per falta d'ajudes del consistori. Animem una miqueta, ara que hi ha hagut el boom aquest del running i que tota la gent vol fer esport, hem de fomentar la salut, sempre amb hàbits saludables, hem de vigilar de fer les coses amb cap, amb seny, amb un entrenador, i ben planificades, però sempre va molt bé que la gent s'animi a córrer, que faci esport i que no facin d'altres coses.
3: Com que l'oferta s'ha reduït a només dues curses, corredors com Cristian Caballero, que ja acumula 9 maratons a les cames, es veuen obligats a marxar fora de Catalunya per competir.
5: Jo, per exemple, personalment, quan busco maratons i curses de llarga distància, sempre haig de sortir d'aquí de Catalunya i buscar coses fora.
3: A l'Escala, Ajuntament i Àrea d'Esports mantenen una aposta ferma per aquest esdeveniment, tot i que bloquegi el poble durant 5 o 6 hores. Ho explica Por Adminic, regidor d'Esports.
6: L'àrea d'esports, juntament amb el govern municipal, creu fermament en aquesta marató. Es torna a demostrar una vegada més amb l'èxit que ha tingut, no només amb la marató, sinó amb la mitja, amb la de 10, amb les curses infantils, amb la de 5 del dissabte.
3: Malgrat les complicacions logístiques, cites com la d'Empúries són la porta d'entrada ideal per a molts corredors i corredores que s'estrenen a la distància reina. El terrassenc Marc Otero, de 51 anys, és l'actual campió de la marató d'Empúries.
7: Hi ha molta gent que debuta en aquestes maratons més casolanes, més petites. Aquí sents més la gent com t'anima. I com que passes dos o tres cops per diversos llocs que repeteixes el pas, doncs la veritat que la gent és molt propera. Les maratons internacionals grosses, a vegades sents, a vegades no, però que és molt propera, la gent allà al passeig, a la plaça, al costat del mercat, han animat molt. Això sí, és una marató que la gent anima molt.
3: A diferència de la massificació de Barcelona, a l'Escala es respira història. Abans de començar a córrer, els participants trepitgen el jaciment d'Empúries. Corre a vora les ruïnes gregues i romanes i amb unes vistes envejables del litoral escalenc són un valor afegit.
7: És una alternativa a altres maratons més grosses, perquè la veritat que tant ahir al capvespre com aquest matí veure això és preciós. No només és mirar el crono, sinó també una miqueta el paisatge, i tots els que caminen avui seran herois, o sigui que enhorabona a tots.
3: Però a l'asfalt clàssic li ha sortit una competència ferotge, les curses de muntanya. Ho analitza Anna Codina, actual campiona de la Marató d'Empúries.
8: Jo suposo que en muntanya està agafant molta tirada, perquè ara mateix pots fer moltes maratons de muntanya per aquí a prop, per aquí a Catalunya almenys, però és veritat que les maratons d'asfalt només ara mateix et trobes amb la Marató de Barcelona o aquesta, i si no t'has d'anar, doncs això, no? Pues a Sevilla, València, tot això. Però és una llàstima, perquè la veritat és que estaria bé que s'animessin més per aquí.
3: Una pèrdua que també lamenta Mamen del Castillo, segona a la Marató d'Empúries d'aquest any.
9: Sí, la veritat és que de mitja marató sí que hi ha moltes, però marató no hi ha, només aquestes dues, i aniria bé que hi haguessin més, la veritat. Un par més, pues sí, aniria molt bé.
3: Davant d'aquest panorama, tant el veterà Marc Otero com el jove Cristian Caballero animen a l'organització a no llançar la tovallola i a mantenir viva la cita d'Empúries. Tot i així, Caballero adverteix als esportistes que cal respectar i preparar molt bé un repte majúscul com són els 42 quilòmetres.
7: També enhorabona a l'organització, perquè els animo a que no, a que no es cansin, que segueixin treballant i per poc que pugui, per l'any que ve tornarem.
5: A mi personalment m'agrada la llarga distància. Aquí, com dius, a Catalunya només tenim aquesta de Girona i la de Barcelona i és una bona manera al final de fomentar l'esport perquè encara que estigui la marató, per una persona que no estigui tan preparada, també tenim la de 21 quilòmetres i la de 2 quilòmetres que jo crec que és una bona opció en cas de no haver preparat una marató perquè crec que la marató s'ha de preparar bé, no és cap tonteria.
3: El futur de la distància reina a Catalunya és incert, però una cosa és segura. Mentre hi hagi maratons, hi haurà llebres a l'asfalt. Marc Gispert.
4: Llebre del grup de corredors.cat, sempre fent, ajudant a aconseguir els temps a tots els atletes de per aquí a Catalunya, que estem amb llebres en diverses curses de per aquí. I, bueno, un altre any a la Marató de l'Empúries l'Escala, que és la més antiga de Catalunya. I la veritat que, bueno, hem de fer consciència entre tots els atletes catalans. Som el país que tenim la federació amb més llicències d'Espanya en quant a esport, Catalunya. I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies.
3: A Catalunya l'asfalt es resisteix a morir. Sens dubte que seria una mala notícia que això passés. I una pregunta, estem més a prop de quedar-nos amb només una marató d'asfalt o de veure'n néixer una tercera?
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, un minutet per acabar el programa. Acaba el partit de València, Anna.
2: Sí, i malament pel Barça, perquè ha acabat perdent de 27 punts, 102 a 75. El València, el Banc Català, s'ha imposat en 3 dels 4 períodes i en 2 de 15 punts. Déu-n'hi-do la derrota del Barça d'aquest menys 27. No. El proper partit, doncs, serà al Palau Blaugrana dimarts.
1: Doncs dilluns a les 8. Dilluns a les 8 el tercer partit. Hi haurà mínim dos partits al Palau Blaugrana, dilluns i dimecres. Anna, gràcies, bona nit i fins demà.
2: Bona nit, fins demà.
1: Fins aquí l'En Joc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Pere Vives al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
10: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Per demà, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per la calor intensa, precisament perquè demà hi haurà aquesta onada de calor. Després de que les previsions indiquin que el fenomen s'intensificarà aquest diumenge i sobretot de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes a la demarcació de Lleida. I es tanca l'episodi de la crisi de l'antivirus. Avui han rebut l'alta tant els catalans com també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena han resultat negatives a l'última PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden tornar a fer vida normal sense cap restricció. I parlem del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha transmès avui la seva solidaritat a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi dictat l'obertura del judici oral contra ella. L'autor s'ha fet públic que determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol. I canviem de terç i parlem de successos, ja que el jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, del crim d'un bar del carrer Beethoven de Mollerussa. Va morir un home de 35 anys per una ganivetada en el marc d'una baralla entre clans l'any 2022. Sobre la víctima, el jurat popular considera que un dels acusats, el fill, culpable d'un delicte per homicidi, mentre que el pare el considera culpable per temptativa d'homicidi. I encara en plana de successos, una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits de Love Sonar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV i han confirmat fonts policials a l'ACN, 10 persones van resultar detingudes la nit de divendres a dissabte per delictes contra la salut pública. Precisament en cultura, el Sonar ha tancat amb assistència de 150.000 espectadors, una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Jussic i d'ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I en esports, el Barça cau a València, el Barça de bàsquet, en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Demà serà el torn a Palau i han perdut per 102 a 75 i van 1-1 al general. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Es hora de volver al trabajo.
4: Tú puedes parar esto.
5: ¿Parar esto? Esto está empezando.
6: Estamos aquí y aquí nos quedaremos mientras dure todo esto.
7: ¿A dónde vas? La fiesta acaba de comenzar.
8: Tranquila, mamá, yo ya estoy aquí.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel, Manel.
5: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta...